0: El mes, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Hi and hi to everyone.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta

0: los 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.
3: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor. Sabré si tu m'estimes amb els pètals d'una flor. Tornar

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp al 628-91-07-71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles.

0: Exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
3: Sent Calafell allà on siguis.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. El Termo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. El Termo, amb DJ Glasshat.

0: los 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
1: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
2: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. Ja comença.

0: Són les 6.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència dos mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren dos estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Serres. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 km de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. Dos mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno,
0: con ninguna autoridad pública, en, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
0: Yo no supe en ningún momento cuando se, el procedimiento anterior quedó en días que s'hi va a rescatar o no s'hi va a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
0: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial es suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
0: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista, l'ex vicepresident espanyol, la Moncloa, li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica, a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del

0: i el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
1: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània, perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
2: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
1: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
2: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
1: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
3: 3CAT Info.
0: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
4: Els dos equips de la UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en cases sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
5: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
4: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
5: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho haurien de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
4: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
6: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al Terç Oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre.

0: Quina? Júlia Albàcar.
1: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
1: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
3: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem feina que no traiem, vaja.
4: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
1: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
0: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEMET a València, assegura que la sensació d'aixafogó ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
5: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
0: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
6: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
0: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència tributària té més mitjans per combatre el frau.
7: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'agència tributària amb tots els seus serveis.
0: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
8: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
9: e appassionante del cinema.
0: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
10: Esports.
0: Amb David Ubach.
11: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que, si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
12: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
11: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
13: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
11: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: El meu primer cop que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
10: 3CAT Info.
11: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
15: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
11: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
16: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
11: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És l'Adolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
17: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
11: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
10: 3CAT Info.
11: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, i arribada al cim de l'Alp d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 7:15.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi-Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat al quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi-Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el recomptal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mi que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquests són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Leavitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí, una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una pulsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també el socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme el supervisa des de la sorra. Rocío Calcerrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues donde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1.000 ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesch Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesch Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el Bocorell està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge de traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
6: 3CAT Info.
3: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
8: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, fem de vacances i en seguim parlant.
3: Si Dieck es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
3: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
6: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogacar. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Alex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alp d'Huez.
10: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
6: 3CAT Info.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 16 graus a Artés, 19 a Cabanes i 25 a Gandesa. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ahir vam arribar als 43 graus a Vinebre i ahir, com ja avançaves tu, el termòmetre ja no s'hauria d'enfilar tant, eh?
1: Sí, ahir va tocar sostre. A partir d'avui comença a recular, una reculada d'augment que costarà de notar. En tot cas, serà diumenge, potser el dia que ho notarem més i de manera general. Avui recularà en el sentit de que les temperatures més altes, com arribaran als 40 graus, a Ponent. Per tant, tot plegat es tradueix encara en una jornada molt calorosa i de prova d'això és que les temperatures aquesta matina són més altes i tornen als valors tòrrids en molts sectors de la costa i també gairebé tòrrids fins i tot a l'interior, en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Però, a més, aquesta tarda, amb aquesta tendència que el termòmetre ja no s'enfili tant com ahir, i aquest context de molta calor, sí que hi haurà més núvols, i és que s'inicia doncs aquesta tendència a canvis una tarda amb l'arribada de nuvolades per Ponent, que poden donar alguns ruixats cap als ports, però sobretot a l'Alt Pirineu, i també, de manera puntual, no descartem alguna nuvolada que des de Ponent avanci per tota la depressió central Prepirineu, i no descartaríem que alguna d'ella, encara que doni poca aigua, pugui doncs tenir algunes ventades, com les que vam tenir dilluns, algun petit esclafit de manera local. Tot això obre les portes a més canvis al cap de setmana. Comença a retirar-se aquesta bombolla d'aire càlid africana de tantes setmanes que ens ha dut tots aquests episodis de tanta i tanta calor. I almenys transitòriament, fins la setmana que ve, parlem d'una situació diferent i concretament al llarg del cap de setmana amb ruixats i alguns xàfecs o tempestes que localment podrien ser intenses, sobretot les tardes tant de dissabte com de diumenge.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, tenim aquestes temperatures que comencen a baixar lentament, però que encara seran altes. Tenim ventades, i això només vol dir una cosa, que és que tenim encara risc d'incendis. De fet, tenim la majoria dels municipis del país en risc o molt alt o extrem per focs forestals. El que passa és que, toquem fusta, la situació està raonablement tranquil·la, tot el contrari que Madrid.
2: En la Comunidad de Madrid estamos viviendo una situación crítica de incendios forestales múltiples. Al incendio de Almorós, que se reactivó también al mediodía, se sumó un nuevo incendio en Villa del Prado y también, fruto de un coche ardiendo en la carretera 501 en San Martín de Valdeiglesias, un tercer incendio con un potencial
0: de avance. El govern espanyol, a petició de la Comunitat de Madrid, aquesta mateixa matinada, ha declarat l'emergència nacional per aquests tres focs que detallava el conseller d'Interior de Madrid, tres focs que cremen a la comunitat, tres focs que cremen fora de control i n'hi hem d'afegir un quart incendi a la província d'Àvila. En conjunt, han obligat a desallotjar més de 10.000 persones, en concret 11.500 persones que estan desallotjades. Això de l'emergència nacional segurament us sonarà perquè s'ha declarat només una vegada, per l'apagada. L'apagada aquella que vam tenir l'any passat i implica bàsicament que el Ministeri, a través dels bombers de l'exèrcit, és qui coordina totes les feines d'extinció i pot mobilitzar recursos de qualsevol administració. Aquesta és la situació ara mateix dels incendis, el risc alt o molt alt a Catalunya, una situació molt complicada a Madrid, una situació molt complicada a França, allà són 30.000 les persones desallotjades, però mentrestant, a Catalunya també un dels motius de debat polític i tècnic continuen sent les obres públiques després dels incidents dels últims dies. Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, a Barcelona, que l'esvoranc a les obres de soterrament de les línies de Rodalies no afecta ni afectarà els seus habitatges. Avui tornarem en directe per veure l'última hora i per veure, sobretot, una afectació que sí que està clara i sí que és visible a Rodalies.
3: Para ir a Bellvitge, Gurnal, y me la he encontrado que está cerrada. Y que por el momento vayamos a coger la R4.
4: Para un tren sin parada. Y ahora verá usted que el tren para. Aquí viene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Terrassa. A Terrassa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
0: Aquesta és una de les conseqüències de retruc d'aquest accident, d'aquest esvoranc a Vallbona. Recordem un enorme forat que es va empassar una grua sencera i com que això passa al costat de les vies, doncs tenim la R2 tallada, la R2 nord tallada, la R11 tallada. Ahir, com sempre, en aquests casos, molts usuaris es queixaven de falta d'informació. I tornem en directe avui per veure si avui els mecanismes funcionen millor, per veure també què diuen els veïns. Avui hi ha ple municipal a Barcelona, l'últim abans de les vacances, i tot aquest esvoranc, no només aquest, sinó el del Putxet o l'explosió de gas al barri de Sants de Barcelona molt probablement ja apareixeran, però si parlem de plana política, el que han acabat ja la feina pràcticament són el Parlament i el Congrés abans de les vacances.
5: Votos emitidos 348, votos a favor 170, votos en contra 178, ninguna abstención, no se aprueban las enmiendas.
0: A Madrid, amb la votació aquesta que sentíem, que és la que ha permès amb el vot de Junts tramitar la llei que pretén perdonar part del deute de les comunitats a l'Estat, però en canvi això avançava el camí que s'haurà d'abordar en les pròximes setmanes. De tota manera, els passadissos del Congrés, al marge del que es votava dins de l'hemicicle, ahir els passadissos només es parlava d'una cosa.
6: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento cuando sé el procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Es parlava ahir molt de l'entrevista i de les explicacions de l'expresident Zapatero, on va negar haver participat en el rescat de Plus Ultra en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i del seu amic i empresari Julio Martínez. Tot i això, Zapatero no va voler aclarir d'on van venir les famoses joies. En fi, avui ho guardarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Analitzarem l'entrevista, parlarem amb el periodista que la va fer, amb el Javier Ruiz, i també parlarem de les possibles conseqüències. De moment no ha canviat gran cosa. Sembla. El PSOE continua tancant files amb l'expresident Zapatero, Sumar reclama més explicacions i el PP ho considera directament una presa de pèl. Així comença aquest divendres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això ho abordarem a partir d'ara mateix aquí al Matí de Catalunya Ràdio i d'aquí una horeta i mitja a l'Àgora, avui amb l'Arturo Puente, la Marta Monforte, el Marc Bataller i la Sònia Andolf, però de moment... Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Emergència nacional.
9: El Ministeri de l'Interior ha assumit el control per l'extinció dels grans incendis forestals que afecten les localitats madrilenyes de Villa del Prado i Sant Martín de Valdeiglesias i també Burgoondo, Ávila, Castella i Lleó. Hi ha 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
2: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
10: El nivell 3 d'emergència només s'havia activat una vegada durant l'apagada general de l'any passat. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha fet la petició cap a les 10 del vespre amb un tuit i dues hores més tard el ministre Fernando Grande Marlaska justificava la decisió per la concurrència dels focs, unes condicions meteorològiques especialment adverses per les altes temperatures i el vent i la necessitat de mobilitzar un important volum de recursos des de diverses administracions.
11: Algunes imatges del satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. La ciutat de Madrid està coberta de fum, la pudor ha cremat és molt evident. La vicepresidenta tercera i ministra de la Transició Ecològica, Sara Aggesen, presidirà aquest matí la reunió de seguiment al centre de coordinació.
0: Ajuda a Europa.
9: 30.000 persones han estat evacuades a França, on també s'està vivint una situació molt complicada pels incendis forestals d'una intensitat inèdita. Aquesta nit el president Macron ha demanat l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris d'altres països.
10: El foc més important és el Departament Atlàntic de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones de la zona del Cap Ferrer, plena de turistes en aquesta època de l'any. Philippe de Gonville n'és l'alcalde.
12: Els bombers han desplegat mitjans terrestres i aeris importants i lluiten amb coratge contra un incendi que s'escapa de les normes. A les persones confinades els demano que s'estiguin confinats i els evacuats que no intentin tornar a casa seva.
0: Manté el suport.
11: L'entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol o del PSOE respecte a l'expresident espanyol.
6: Quiero expresar mi gratitud a todas las personas que están confiando en mí y lo hacen, que no lo hagan por fe ni por cariño, que lo valoro muchísimo y en mi corazón estará siempre este momento y el apoyo que me ha dado el partido, el secretario general del partido, el presidente de gobierno, tanta gente, no, que lo hagan por los hechos, creo que es mi deber.
9: En canvi, pel soci de govern Sumar, les explicacions són insuficients. El Partit Popular directament acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. El Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
8: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
13: I des del PP, Feijóo ho té clar.
14: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
13: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tirarà pel dret.
10: El Congrés ha marxat de vacances amb diverses votacions rellevants que han suposat una cara i una creu per al govern espanyol. D'una banda, i per segon cop en 10 dies, el PP, Vox i Junts han tombat els objectius de dèficit, requisit per després tramitar els pressupostos. La Moncloa, però, manté que després de l'estiu presentarà igualment els comptes per al 2027.
11: El ple sí que ha donat el vistiplau a tramitar la llei que condona parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat, contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el famós FLA. Per a Catalunya suposaria 17.000 milions d'euros. És gairebé un 20% del total del deute de la Generalitat.
0: Joan Vilaplana.
15: Junts han facilitat que el text faci el seu recorregut parlamentari votant amb el bloc de la investidura de Pedro Sánchez contra dues esmenes a la totalitat de PP i Vox. Els juntaires, però, han retret a Esquerra i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Els republicans argumenten que és una conquesta política seva. Sentim Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
16: Per què Esquerra Republicana Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
17: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
15: Pel govern espanyol, les comunitats governades pel PP seran les més beneficiades, però pels populars, la condonació només ha servit per investir Sánchez amb vots independentistes i ho han titllat de corrupció política. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sud-est asiàtic.
9: El president Salvador Illa comença demà un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial a aquesta zona. L'objectiu és buscar acords comercials en dos països estratègics a nivell internacional.
0: Albert Bert.
18: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà a Hanoi per reunir-se amb el viceprimer ministre del Vietnam i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només això. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Que s'apliqui.
10: La Generalitat demanarà avui per escrit al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la trentena d'exalts càrrecs encausats i als quals la justícia europea va dir ara fa una setmana que s'havia d'aplicar l'amnistia. El govern també pretén que els 5,4 milions d'euros que es van presentar d'aval tornin a l'Institut Català de Finances.
11: Ho explica avui La Vanguardia, que també diu que el govern treballa en un altre text per demostrar que les despeses del referèndum de l'1 d'octubre no venien de fons europeus. En paral·lel, Junqueras, juntament amb els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també han presentat un escrit al Tribunal de Comptes en què denuncien que haver reactivat ara la causa vulnera de manera flagrant, diuen, no només les sentències europees, sinó també la Constitució espanyola.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. No hi ha risc.
9: Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, Barcelona, que l'esvoranc provocat per les obres per soterrar la línia de tren de Montcada no afecta els seus habitatges.
10: Avui hi ha ple a l'Ajuntament de Barcelona, on segur que aquest esvoranc i el que hi va haver al Putxet centraran bona part de l'ordre del dia. Junts ja ha demanat responsabilitats i dimissions.
0: Més detalls, Xavier Forment.
19: De moment, ni els tècnics de Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció d'aquest dijous. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, els ha dit que no han de patir.
20: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
19: Mentrestant, encara no hi ha data per al restabliment del servei de l'R12 i l'R11 de Rodalies. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Error humà.
11: Sobre les possibles causes d'aquest nou esvoranc, Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, ens apuntava al matí de Catalunya Ràdio que es podria tractar d'un error de càlcul.
1: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul.
0: Normalitat.
9: L'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha recuperat avui la normalitat total després de l'ensurt de l'explosió de gas dimecres a la nit, que va fer 8 ferits que tenen una evolució favorable. L'accident va deixar una columna de foc molt de molta alçada que va cremar més de 2 hores seguides.

0: deslliuren, per exemple, el petroli i el gas, pretenen substituir l'aranzel global temporal del 10% que expirava avui, aquest divendres. Tot plegat representa una nova fase en la guerra comercial que el president dels Estats Units va començar després de tornar a la Casa Blanca ara fa un any i mig.
1: Congelats.
2: Els tipus d'interès al 2,25%. El Banc Central Europeu els deixarà així com a mínim el que queda d'estiu, cosa que dona oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques i que no veuran augmentar les seves quotes. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està inquieta per la revifada de les hostilitats a l'Orient Mitjà i no descarta noves pujades.
1: Brussel·les, Bruno Fortea-Mires.
3: Ahir Lagarde va remarcar que de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al cor per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen.
4: Which is alarming.
5: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
3: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea-Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Només la meitat.
6: De cada euro que les empreses destinen a millorar els salaris, només 50 cèntims arriben als treballadors, segons un estudi de Pimec.
1: Rafael de Ribot.
7: La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, ha denunciat al Catalunya Vespre que no actualitza els trams de l'IRPF perjudica els assalariats.
8: Això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final ja estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
7: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I volen pagar més?
2: 120 milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat.
1: Londres, Quim Olivares.
9: El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim Burnham.
10: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
9: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Contradiu.
6: La mare del nadó de 6 setmanes maltractat i que va estar ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron contradiu els metges i assegura que va comentar que la criatura tenia lesions anals. Fins i tot hauria buscat informació abans de portar el seu fill al metge. Ho va assegurar ahir davant del jutge després de declarar per segona vegada.
1: Presó sense fiança.
2: Per a l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses al Segueria el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. El presumpte agressor i la víctima no tenien relació.
1: Lleida, Noelia Caselles.
11: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís, força a prop del camí on passejava, amb clars senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ofegada.
6: Una dona de 74 anys va morir ahir a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són 13 les persones que han mort a la costa catalana des de que va començar la campanya de bany a mitjans de juny.
1: 7:21, d'altra banda, avui en la crònica cultural comença l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Avui parlem amb el seu codirector, el Jaume Ripoll, de Filmin, a partir de les 10 del matí, però també hem de parlar de cinema i de 3D+.
12: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
13: Niña, ¿puedo
2: Aquesta comèdia espanyola és una de les poques pel·lícules que gosen estrenar-se tot just una setmana després que l'Odissea de Christopher Nolan.
1: Repassa les estrenes, Marc Garriga.
4: Una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir tres fills per art de màgia protagonitza 3 de Mas. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat a anys llum, això

0: i de les comèdies de Santiago Segura. El repartiment l'encapçalen Salva Reina i Kira Miró. També s'estrenen El sueño americano, una història simpàtica, emotiva i reconfortant, aquest cop real dels mateixos productors de la famosa Intocable, la pel·lícula d'horror corporal insaciable que té una arrencada original però que després es perd en divagacions constants massa repetitives, la cinta d'animació noruega Rufus, la serp que no sabia nedar, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City i el drama El anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Nou fitxatge del Barça, de Yemi, que reconeix que arriba al club per Flick i agraeix que el fitxi, tot i que ell mateix admet que no ha fet una bona temporada.
2: Sí, no ha fet una bona temporada, castigat també per les lesions. Flick conflia plenament amb ell, amb un veloç extrem que pot jugar per les dues bandes. El porta al Barça després d'aquest any irregular i espera que pugui oferir la seva millor versió al club blaugrana.
3: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
2: El Barça que pagarà 29 milions al Dortmund, 7 són en variables. A l'equip femení, Caroline Graham firma fins al 2028, assegura que es vol retirar de Blaugrana.
4: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
1: I De Jong decideix no operar-se i opta per un tractament conservador.
2: Té trencat el lligament lateral intern del genoll dret, que el deixarà sense jugar uns 4 mesos, amb el perill de recaure perquè no es vol operar. El traumatòleg Carles Pedret ho va explicar al Tot Costa.
5: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
2: Els metges de la selecció dels Països Baixos van actuar amb negligència i De Jong va jugar infiltrat els dos últims partits.
6: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
7: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
12: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: 29 de novembre de 1976.
13: I el número de la sort, el...
14: 1.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
15: Catalunya Ràdio.
1: I avui ens fixem en una nova evidència científica sobre el canvi climàtic. Marc Horada, bon dia.
16: Bon dia, sí, o emergència climàtica. Agafem com a punt de partida un article del Guardian, el diari britànic, subratlla que el problema no és només la falta de pluja. El concepte central de l'article és que els científics anomenen demanda evaporativa de l'atmosfera. I què és aquesta demanda evaporativa de l'atmosfera? Doncs l'article posa l'exemple d'aquest mateix any, el 2026. Diverses zones d'Europa Occidental han tingut precipitacions relativament normals durant l'hivern, però les successives onades de calor de primavera i inici d'estiu han assecat el sòl molt abans del que era habitual. Els camps, boscos i conreus han perdut l'aigua acumulada amb una rapidesa extraordinària. Hot, hot, hot. Aquesta sequera sobtada, o flash drop en anglès, a diferència de les tradicionals, fan feina en molt poques setmanes quan hi ha combinació de temperatures elevades, baixa humitat a l'ambient, vent i també forta radiació solar.
1: Posem-hi xifres, no, Narc, una mica?
16: Sí, i un cop més fan fredat fred. I els estudis indiquen que les condicions actuals són aproximadament 80 vegades més probables a l'Europa occidental i 40 vegades més probables a l'Europa oriental del que ho serien en un món sense escalfament global. És a dir, que tot plegat ha vingut per quedar-se. Ja no entrem en la derivada econòmica i alimentària amb els cereals, el blat i altres cultius que es queden sense aigua.
1: A partir d'aquí, conclusions?
16: Sí, tres factors que diuen alguns ara. La Terra s'escalfa més de pressa que mai, aquesta és una. L'altra, els dies d'onades de calor marina s'han triplicat, atenció, triplicat des del 1991, i el tercer, els episodis com els d'aquests dies són avui 200 cops més probables que fa només unes dècades. Com diu aquella, aquestes són les dades, seves són les conclusions.
1: I el més destacat a la tele amb la Mariola Cubells. Avui en parlarem a l'Àgora, l'entrevista de Televisió Espanyola a Zapatero.
17: Més interessant de la tele d'ahir va ser l'entrevista a Zapatero que li va fer a Televisió Espanyola Javier Ruiz a Mañaneros, que va ser com cal, res a dir, les preguntes que tocaven, les insistències que tocaven, el que s'espera d'un periodista a la tele pública, sobretot. Per posar un pero, només vaig trobar a faltar una pregunta, pot ser complicada, pot ser polèmica. A mi m'agradaria saber si Zapatero considera que calia ficar-se en este entramat si no tenia prou amb el que ja gaudia com a expresident.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Cortar por la línea de puntos.
18: La sèrie se centra en el Zero, un escriptor i dibuixant de còmics que durant un viatge amb els seus amics rememora diversos episodis de la seva vida en què un armadillo que representa la seva consciència va posant cullerada a cada moment per obligar-lo a afrontar les seves pors. És molt enginyosa i sarcàstica. L'estil del dibuix és aparentment senzill, però el muntatge és frenètic. Si treus els ulls de la pantalla et pots perdre fàcilment. L'ànima de la sèrie és el seu creador, Zero Calcare, el nom artístic de Miquel Herrec, que adapta per a la pantalla l'estil que l'ha convertit en un dels autors de còmic més destacats d'Itàlia. Té 6 capítols i la trobareu a Netflix.
1: I arribarem a 2:15, com sempre, amb un dels protagonistes del curs, amb el Giovanni i companyia.
19: La cançó del dia. Uah!
20: Segons aquesta llista, Joan Manuel Serrat és l'intèrpret més sol·licitat, seguit d'Antonio Machín i dels Beatles.
21: A vostè qui li agrada, Hermínia?
22: Bueno, mira, a mi m'agradaria aquesta. Cesc, me la pots posar, la que t'he enviat abans?
20: A veure...
22: Vinga.
20: Què és això?
21: Antonio Machín?
22: Dos gardenias per a ti. Quiero decir... Oh, m'encanta.
21: És maca, és maca.
22: La podem escoltar tot.
21: No, la podem escoltar tot.
22: Bueno, és la que vam posar al funeral de la mama. Aquesta mateixa. Era negre el Machín, però bueno, no passa res,
21: Per què hauria de passar res? Per què ha fet aquest apunt?
22: No, bueno, perquè era negre. Sobretot, a mi que m'enterren normal, si m'haig de morir avui, perquè l'ho de cremar, no. No,
21: és desperta, així és desperta allà mentre està enterrada.
22: Bueno, pues,
21: si està cremada,
20: sí,
21: no hi ha opció.
20: Sí, no. Ara estàs desbloquejant terrors de...
21: Jo penso sempre això.
20: Sí.
21: Millor cremat, que així no hi ha marxa enrere.
22: Això ja no passa, no. Imagina que després de la mort hi ha vida.
20: Sí que passa, Això Això de tant en tant surt al diari una notícia...
21: Un cas d'algú que s'ha aixecat de la tomba.
20: Exacte.
21: Estava a punt de fotre allà el forat,
22: No, mi em preocupa més, no.
20: Aquesta nit ja no dormiré bé. I és més sostenible. Cremar és més sostenible. Perquè no ocupes lloc i...
22: Bueno, ja... Ara resulta que no haig d'ocupar lloc a sobre, no?
1: Així arribarem a 2:15.

0: Avui ens llevem amb la mirada pendent als incendis. Tenim el risc de focs forestal alt a Catalunya perquè ens ve arriba un cap de setmana on és veritat que les temperatures baixaran una mica, però tindrem vent. Ja sabem que això és una mala combinació. Per tant, toquem fusta. Protecció Civil demana respectar les restriccions i sobretot ser molt, molt prudent si sortiu al bosc. Però la situació és notablement pitjor o molt, molt pitjor a la Comunitat de Madrid. El govern d'Isabel Díaz Ayuso s'ha vist absolutament desbordat i ha demanat ajuda al govern espanyol que assumirà la gestió dels focs forestals. La comunitat ha declarat el que es coneix com a emergència nacional per 3 focs que queden fora de control i un quart a la província d'Àvila.
1: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
0: És el que deia el conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo. França també té un panorama molt complicat, fins al punt que ha demanat ajuda a la Unió Europea perquè li enviï més mitjans aeris per lluitar contra els incendis que cremen sense control els departaments atlàntics de la Gironda i les Landes, que han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Insistim que a Catalunya tenim la majoria de municipis del país en risc o molt alt o extrem. I després dels últims incidents per obres ferroviàries, Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, de Barcelona, que l'esvoranc en principi no afecta els seus habitatges. Sí que hi ha afectació, i majúscula, a les línies R2, R2 Nord i R11, que continuen tallades. Ara repassarem la mobilitat. Però el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Martínez Bonbofill, ens apuntava aquí al matí de Catalunya Ràdio que això, evidentment, s'ha d'aclarir què va passar exactament. I ell apuntava com a hipòtesi un error humà.
2: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul.
0: De seguida tornarem al barri de Vallbona per conèixer l'última hora també de com estan funcionant el servei de Rodalies. La bona notícia del matí és que la plaça de Sants, també de Barcelona, avui es reprèn més o menys la normalitat després de l'explosió de gas que ha deixat 8 persones ferides que, pel que ens han dit, també evolucionen de manera favorable. A nivell polític, el nom propi de les últimes hores és Zapatero.
3: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Nega taxativament haver participat en el rescat de Plus Ultra en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i el seu amic, en teoria, i empresari, Julio Martínez. Sobre les famoses joies que li van trobar en una caixa forta, diu que van ser un regal de cortesia. Avui, a l'Àgora, analitzarem l'entrevista i ho farem conversant amb el periodista que la va fer, Javier Ruiz, i en els esports, Adeyemi reconeix que ve el Barça per Flick i li agraeix la confiança de portar-li el club, tot i que ha fet una temporada irregular. De Jong seguirà un tractament conservador pel trencament del lligament del genoll i no superarà tot i el risc de recaure. I pel que fa al temps, Jofre Genové, bon dia.
4: Aquest divendres encara la calor serà protagonista de tot.
0: Doncs no tenim en condicions aquesta crònica del Jofre Genové. Mirarem de recuperar-la de seguida, però ara parlàvem dels trens, que és un dels punts prioritaris del dia. És per això que avui actualitzem la situació de la mobilitat, especialment, sempre ho és d'important, però avui especialment, bàsicament perquè és més complicada. En fi, Maria Fernández Noguera, explica'ns, bon dia.
5: Bon dia. Ara mateix hi ha dues incidències que generen retards importants en dos trens regionals. D'una banda, a l'R13, el tren que ha sortit a 6:45 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona, circula amb una demora de mitja hora a causa d'un problema en l'operativa. I d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, causa també mitja hora de retard en el primer tren de l'RL4 que ha sortit des de Manresa cap a Lleida Pirineus. I un dia més, com deies, el transport públic està molt marcat per aquest tall que hi ha a les línies R2, R2 Nord i R11. Recordem que els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona, Sant Andreu per fer aquest tram. Els usuaris poden baixar a Montcada i Reixac, anar caminant 4 minuts fins a Montcada Manresa i des d'allà seguir en tren cap a Barcelona o viceversa. A l'R11 hi ha servei de tren entre Portbou i Granollers i Renfe ha posat autobusos entre Granollers i Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Maria. I anirem en directe avui per veure com funciona aquest rosari de canvis que ara ens explicava la Maria. Però vaja, ho actualitzem també la situació a les carreteres, sabíem com les tenim a aquesta hora. Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, lentitud a la P7 a Sant Cugat, en sentit Girona, per un vehicle avariat que talla un carril. A la C58 de sortida de Barcelona, des del nus de la Trinitat, direcció Sabadell, també lentitud, en aquest cas per un altre vehicle aturat, que també talla un carril. I un clàssic a aquesta hora, les rondes, ronda de dalt de Roquetes a Vall d'Hebron i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Dos quarts i cinc minuts de vuit avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta, Marta Monfort, Arturo Puente, Marc Batalla i Sònia Andols. Però de moment val la pena que fem un cop d'ull a veure què trobem als diaris. I com sempre comencem per les portades i les opinions més destacades que trobem als diaris d'avui. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia. Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'incident del Pou de Montcada.
8: L'expresident espanyol és el protagonista del principal tema de portada arreu, La Vanguardia. Zapatero exculpa el govern espanyol de les acusacions de Plus Ultra.
9: O el periòdico No sóc un corrupte, mentre que l'Ara titula que qualifica les joies de regal de cortesia i que nega haver mediat en res.
8: I a Madrid, doncs, El País titula que Zapatero defensa la seva innocència sense revelar l'origen de les joies.
9: I El Mundo, que assegura que l'expresident espanyol va exhibir la seva debilitat i que Anticorrupció demana que s'indagui en l'antiguitat de les joies.
8: Article d'opinió de Sebastià Alzamora a l'Ara, que titula Feu Lula a Zapatero i a Sánchez.
9: L'escriptor es fixa en el precedent del Brasil quan es va encausar i empresonar un expresident per corrupció.
8: I creu que el PP s'hi emmiralla perquè vol engarjolar no només Zapatero, sinó també Sánchez, encara que sigui per un jutge imparcial.
9: I des de La Vanguardia, el director Jordi Juan analitza que l'expresident no va dissipar els dubtes.
8: I que l'estratègia és clarament ofensiva, sense deixar-se intimidar.
9: També en portada, com dèiem, L'Esvoranc de Montcada, és la gran fotografia de portada a l'Ara i La Vanguardia.
8: També treu al cap El Periódico, que titula que el forat es va fer gran amb l'aigua del rec Comtal.
9: Obres accidentades, diu El Punt Avui, que hi afegeix L'Esvoranc de Sant Gervasi i el foc a plaça de Sants.
8: I un tema més per acabar, una altra derivada de la calorada, aquesta, la salut.
9: La calor extrema nocturna causa més morts que la diurna a Barcelona.
0: Vinga, més coses dels diaris. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llúcia Ramis?
10: Les trucades al 016 augmentaren gairebé un 121% en les hores posteriors a la victòria d'Espanya en el Mundial, publica El País. Segons dades oficials, tots els canals de contacte per violència masclista experimentaren un increment després del partit, sobretot entre les 11 de la nit de diumenge i les 7 del matí de dilluns. Això reflectiria una relació entre violència masclista i les celebracions pel futbol que ja s'investiga des de fa uns anys als Estats Units i al Regne Unit i calcula que en partits importants com el del Mundial, les trucades a les línies d'emergència es disparen fins a un 30%. Per això, enguany, l'ONU i UNICEF han fet una campanya que diu la violència contra les dones no forma part del joc.
0: Sobre això que explicava la Llucia, parlarem al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem a l'Àgora i també parlarem amb la directora general per l'erradicació de violències masclistes de la Generalitat, l'Olga Jiménez. Serà d'aquí una horeta dins de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.

0: quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: 2:15 de 8, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Què s'ha vist obligar a baixar la persiana?
6: Doncs un emblemàtic restaurant de Sant Vicenç de Montalt al Maresme, en concret La Caleta. Llegim al Capgròs que després de 71 anys la llei de costes els obliga a deixar el local abans del 31 de juliol. Tot i que tenen contracte vigent amb Adif fins al 2030, no hi ha marxa enrere i l'últim servei el faran aquest diumenge. Critiquen que és una incongruència perquè no el tiraran a terra, sinó que al setembre sortirà a concurs l'espai per a un restaurant, tot i que amb menys espai.
5: Les contradiccions del formatge.
7: Mentre el consum de formatge no para de créixer, les vendes de formatge d'ovella i de cabra van a la baixa. Així ho recull el baròmetre del sector làctic de la Federació d'Indústries Làctiques. Els motius, doncs, apunten al preu superior al de vaca i també a un canvi d'hàbits. El tema és que cada cop es mengen més formatges importats, sobretot d'Alemanya, els Països Baixos i França. Ho recull La Voz de Galícia.
5: Xenoa immersa en la disputa per una gosseta.
6: Si una veïna de les Canàries reclama la cantant que la gossa amb què va aparèixer a l'estrena de la segona temporada d'un programa d'animals de televisió espanyola és seva.
8: ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe, que aparece junto a Chenoa en redes sociales y en televisión, no fuera realmente Chloe? ¿Y si fuera Lola, una perra que me robaron a mí y que llevo buscando durante años?
9: Tiene la heterocromía en el mismo sitio y la mancha en la frente y la mancha en el hocico, blanca, que eso todavía no...
6: Diu que la va perdre fa 2 anys, però que al veure-la per la tele, l'ha reconeguda. Ara li reclamó una prova d'ADN. Ho explica el Digital Última Hora.
5: I qui canvia de nom?
7: El barri de Verdun, de Barcelona. Els veïns en una consulta han preferit que es digui Verdum, acabat amb M, fent referència a l'ocell, el verderol. Llegim al web de BTV que aquesta opció ha tingut més de 420 vots davant dels poc més de 100 que han triat mantenir Verdun, amena, en record de la batalla de la Guerra Mundial en aquesta ciutat francesa. La decisió final es prendrà al ple.
5: I la notícia que interessarà als fans de Harry Potter.
6: Doncs que coincidint amb el 25è aniversari de la primera de les pel·lícules, tornaran al cinema. Serà entre el 27 d'agost i el 3 de setembre, tot i que les dates poden variar en funció de la sala. Cinesa, per exemple, ja ho té anunciat, tot i que encara no hi ha posat dia. A més, la Pedra Filosofal inclourà 12 minuts inèdits. Això serà just abans que la sèrie de Harry Potter s'estreni, que serà pels vols de Nadal.
5: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Pol Foradada.
10: El South China Morning Post parla de la nova xarxa de computació espacial de la Xina que processarà les dades d'un miler de satèl·lits en òrbita a través de la intel·ligència artificial abans d'enviar aquesta informació a la Terra. El diari destaca que el fet que els satèl·lits analitzin les dades directament des de l'espai permet generar prediccions meteorològiques i avisos de desastres en temps real, alhora que redueix la quantitat de dades que es transmeten cap a la Terra. The New York Times fa una anàlisi sobre l'impacte econòmic del Mundial als Estats Units i la conclusió és que el gran guanyador en aquest cas ha estat el turisme de luxe, mentre que la resta de la indústria turística nord-americana no ha ingressat tant com s'esperava perquè hi ha hagut menys visitants dels previstos. A Al Jazeera hi trobem un extens reportatge sobre les dures condicions en què treballen els sanitaris a la República Democràtica del Congo per lluitar contra l'epidèmia d'Ebola, que ja ha causat, recordem, més d'un miler de morts. Els treballadors de la salut es queixen que cobren molt poc per fer una feina en què s'exposen a ser contagiats.
11: Pel que fa a la premsa econòmica, avui diversos diaris expliquen que Mapfre ha comprat l'asseguradora Safety Insurance dels Estats Units per més de 1.300 milions d'euros. Es tracta de la segona adquisició més gran de la història del grup, que, per cert, aquest primer semestre ha guanyat més de 600 milions d'euros. És un 9% més que l'any passat. A Expansión llegim que el Santander trenca amb el fons d'inversió Cerberus, de manera que posa fi a les aliances que van sorgir amb la crisi immobiliària i financera de fa més d'una dècada. De fet, el banc fa poc que també va posar fi a la seva aliança amb un altre fons d'inversió, amb Blackstone. I per la seva part, l'ONEconomia destaca que Catalunya va captar l'any passat 1.100 milions d'euros d'euros en inversió estrangera. Això és un 5% més que l'any passat i un nou rècord històric. En total es van iniciar 101 projectes d'inversió.
5: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
12: Ha costat presentar-lo després d'una setmana a Barcelona. Karim Adeyemi ja vesteix de blaugrana.

Supers, el periòdico destaca que el fitxatge és una petició expressa de Flick, el tècnic li ha dit que el Barça és un club diferent a la resta i que el sorprendrà. En canvi, el diari Marca remarca unes declaracions d'Adeyemi en què assegura que té una connexió especial amb els catalans i Catalunya i que li han explicat que els catalans són diferents als espanyols i que això ho ha notat des de que ha arribat. El diari AS destaca que el fitxatge d'Adeyemi és una bomba de rellotgeria, un jugador amb molt potencial, això sí, però que no ha explotat mai i que no l'han ajudat les seves polèmiques. El seu entorn, les constants lesions i ser fill de l'anomenada generació Guzzi, que es preocupa més per la seva imatge i el que genera que no pas pel seu futbol, auguren que pot arribar a ser un jugador problemàtic i també conflictiu.

0: Esport incideix en que dèiem és una mica esbojarrat, capaç de comprar per internet una capsa amb armes, una mystery box, i ser multat durament o participar en combats d'arts marcials. Xavier Ortuño denuncia a l'Esport el cas de Young. No pot ser que el cos d'un futbolista, que és el seu capital i actiu, se'l reparteixin un club i una selecció que mai es posen d'acord. El periòdico adverteix del risc de recaure de la seva lesió al genoll si no passa pel quiròfan. I el Mundo Deportivo explica que Adeyemi està decidit a mostrar tot el seu potencial al Barça per agrair la confiança que han dipositat en ell.
1: And thank you!
2: I a la premsa del cor, Maria.
3: Vanitatis desmenteix que hi hagi cap crisi de parella entre Gerard Piqué i Clara Chia. Les alarmes van saltar perquè Piqué va anar a la final del Mundial amb els seus fills i sense la seva nòvia, que sí que havia viatjat fins als Estats Units i, de fet, ells dos havien anat junts a gairebé tots els partits. Doncs bé, això, segons explica el diari, és perquè Piqué i Shakira tenen un acord tàcit en què l'exfutbolista no barreja la seva vida més íntima en algunes situacions familiars. Recordem que Shakira també a l'estadi i, de fet, va actuar a la mitja part. D'altra banda, diversos mitjans del cor es fan ressò de les fotografies que ha penjat Meghan Markle a les xarxes socials, on mostra les vacances que ha passat amb el príncep Harry i els seus dos fills a Portugal. De fet, abans d'anar cap allà, cap a Portugal, la família, que recordem que viu als Estats Units, va fer parada al Regne Unit i allà es van veure amb Carles III, una visita gens habitual, perquè feia 4 anys que Carles III, el rei d'Anglaterra, no es trobava amb els seus nets i la seva jove.
2: Sílvia Comet, qui fan avui?
4: Doncs una cantant i actriu amb molta energia. La incombustible Jennifer López, coneguda també com J-Lo, una de les artistes més influents de la indústria discogràfica, bufa 57 espelmes. També és l'aniversari de l'actriu Elizabeth Moss, coneguda pels seus papers a les sèries Mad Men o El conte de la serventa. Avui fa 44 anys. I també ho celebra Gus Van Sant, un dels directors nord-americans més rellevants del cinema independent. En fa 74.
2: I el santoral, Sílvia.
4: Avui és Santa Cristina, Santa Beatriu, Sant Vicenç Màrtir i Sant Boris, que va ser un príncep i màrtir rus. A Rússia és un nom bastant habitual, però i a casa nostra? Doncs també n'hi ha uns quants, 379 segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.
2: I la recomanació literària que ens arriba com cada matí des d'una llibreria.
5: Hola, bon dia, soc l'Eric de l'Arco, de la llibreria Documenta de Barcelona, i jo per aquest estiu us recomano Seràs la vall d'Irene Rubio, publicat per l'editorial L'Altre. I us el recomano primer perquè és el primer Documenta d'aquest any i això ja es mereix un titular i dedicar-li la voluntat o les ganes de llegir-lo. Però a més, és que és un llibraco, una història de dones, d'una vall perduda, cosa ancestral, d'una natura en decadència, d'uns homes tristos, d'unes dones perdudes, i tot això amb una història que va avançant a poc des de la visió de diversos personatges. Us el recomano moltíssim i crec que en gaudireu molt i us donarà un estiu almenys emocionant i també us farà pensar una mica.
2: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie.
8: Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son.
9: Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
10: Avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
11: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera.
12: En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció de DIF, els ha dit que no han de patir.
13: No hi ha risc.
14: Una paret del pou aquest datat no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres.
15: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Freàtic.
1: Relatiu o permetent a les aigües subterrànies, solem dir que puja el nivell freàtic o que la sequera ha fet baixar el mantell freàtic d'una zona. Avui, però, us expliquem que l'esfondrament de Vallbona l'hauria causat l'aigua freàtica del rec Comtal. Tot apunta que la grua engolida treballava en un terreny molt inestable.
2: Nocturn.
1: Relatiu o pertanyent a la nit, que té lloc de nit, treball nocturn, pernoctem quan passem la nit en alguna banda, i fa anys fins i tot hi havia batxillerat nocturn per compaginar-lo amb la feina. Avui, que és divendres, hi haurà molta vida nocturna. Ens ha sorprès saber que la calor nocturna causa més morts que la diurna a la ciutat de Barcelona.
2: Filàntrop.
1: Persona que destina part de la seva fortuna o ingressos a obres de benestar social i suport a la comunitat. En podríem dir també altruista, desinteressada, solidària, si ho preferiu. Tots aquests adjectius els podeu dir als 120 milionaris, de fet multimilionaris britànics, que demanen pagar més impostos per revertir la desigualtat del país, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker.
2: I ara mateix posem-hi tres xifres amb les seves planes. 890 milions.
13: És la multa que Brussel·les ha imposat a Google per infringir les regles digitals comunitàries. La sanció més important és per donar visibilitat als seus propis serveis, com Google Shopping o Vols, davant d'altres competitors. Diu que d'aquesta manera treu consumidors i posa traves a serveis externs. Aquesta decisió ha fet enfadar la Casa Blanca amb Donald Trump, que ultima nous aranzels després que els tribunals li tombessin les seves barreres comercials.
2: 23.
13: Són els carrers que es decoraran per les festes de Gràcia de Barcelona. Aquest any, com a novetat, 5 dels carrers compartiran temàtica. Les festes seran del 15 al 21 d'agost, coincideix amb les protestes d'alguns veïns per cancel·lar les activitats de nit pel soroll. 6 carrers han rebut cartes que ho demanen. La Fundació de la Festa Major de Gràcia ha publicat un manifest per defensar la festa com un patrimoni viu a protegir. El govern municipal els ha donat un cop de mà i ha posat en valor l'element identitari que suposa aquesta festa.
2: 117.
13: Són els barris que s'han apuntat al segon pla de barris del govern per fer millores amb un màxim de 25 milions d'euros. Una de cada 3 propostes és de l'àrea de Barcelona i gairebé la meitat de les poblacions ja havien presentat projectes en la primera línia d'ajudes. La llista ja és pública i es pot consultar. Per exemple, hi ha Olot per actuar al nucli antic o Mataró per fer inversions al barri de Cerdanyola.
2: I ens falten les imatges amb el Pol Foradada. A la primera, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, amb pantaló curt, camisa blanca, bambes, també de color blanc, camina al costat d'un bomber per un carrer on està tot calcinat. Ayuso es mira un cotxe del qual només en queda literalment la ferralla.
16: Ahir, la presidenta madrilenya visitant els danys a l'incendi a Villa del Prado. El centre de la península està en situació crítica per 4 focs que cremen simultàniament sense control, 3 a Madrid, 1 a Àvila, i que han obligat a demanar per primer cop l'emergència nacional, tal que el Ministeri i l'Exèrcit es facin càrrec de la situació.
2: A la segona, una persona d'esquenes que mira la televisió. A la pantalla, un primer pla de l'expresident Zapatero en l'entrevista i a Televisió Espanyola amb el titular trenca el seu silenci.
16: Quanta gent també als despatxos del Congrés ahir al migdia davant de, durant el ple a la cambra baixa devia estar pendent de la televisió d'aquesta entrevista que feia 2 mesos que s'esperava. Una entrevista en què l'expresident espanyol va negar qualsevol irregularitat, no va donar tots els detalls que se li van demanar, sobretot pel que fa a les joies, i que tampoc ha servit per canviar gaire les posicions polítiques d'uns i altres.
2: Tercera imatge, ens l'envien des de Brussel·les. Hi veu la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde. Darrere seu, amb uns plafons, un munt de bitllets d'euro enganxats. Bruno Fortea, què és el que està fent Lagarde?
17: Doncs està presentant el disseny dels nous bitllets d'euro. Ara hi veiem edificis monumentals, però a partir de l'any que ve això canviarà. Ahir Lagarde va ensenyar-nos tots els dissenys finalistes i ara els ciutadans europeus podrem triar el nostre preferit. La votació estarà oberta fins al 21 de setembre a la web del Banc Central Europeu. Entre els nous dibuixos proposats hi ha, per exemple, una sèrie de bitllets amb imatges d'ocells o amb el rostre de personatges històrics com Beethoven, Marie Curie o Leonardo da Vinci.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Fan fora del seu pis llogat un home perquè tenia massa llibres a casa. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia afirma que l'home vivia de lloguer en un pis de 56 metres quadrats. Pagava cada mes i mai no havia donat problemes de convivència amb els veïns. Ara, el llogater l'ha fet fora perquè té massa llibres a casa seva. I això, segons diu la notícia, suposava un perill d'incendi per acumulació de llibres combustibles. Segons la notícia, això és el que deia la carta que l'home va rebre dels propietaris del pis. O et desfàs dels llibres o t'haurem de fer fora, deia la carta. L'home va respondre que no pensava llançar o treure els seus llibres del pis perquè són el seu temple de coneixement i el seu manual de vida.
2: I això és real o és fals?
19: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU a Batoliva us ofereix la notícia educativa.
20: Convertir l'aula en un espai de treball real permet als estudiants afrontar reptes comunicatius amb impacte social. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliba impulsa el projecte Actua, una iniciativa que articula diverses assignatures de l'àrea de comunicació al voltant de reptes plantejats per entitats del tercer sector. A través de metodologies actives, l'alumnat assumirà rols vinculats a l'estratègia, la creativitat, la producció transmèdia i l'anàlisi d'impacte. El primer repte es desenvoluparà amb Càritas Barcelona.
19: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliba creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
18: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del seu pis llogat un home per tenir massa llibres a casa és una notícia real. L'home en qüestió es diu Mendel Uminer. Ja ha marxat del seu pis, de Manhattan, on vivia, ell i els seus llibres també. En total, diu la notícia, l'home acumulava 10.000 llibres en un pis de 56 metres quadrats. Omplien tant el pis que l'home dormia en un matalàs de terra envoltat de novel·les, assajos i textos religiosos. L'home afirma que té tants llibres perquè sent que encara li queden moltes coses per aprendre.
2: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
2: 5 minuts i les 8. El govern espanyol assumeix el control per extingir els incendis forestals que afecten la Comunitat de Madrid.
13: Els va demanar la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats i a 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
15: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
2: Les explicacions de Zapatero, Televisió Espanyola, no convencen.
1: El PSOE no canvia la posició, però pel soci de govern Sumar són insuficients. Incredulitat a les files de l'oposició. L'expresident espanyol defensa la seva innocència i diu que les joies que li van trobar són un regal de cortesia.
0: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar. Lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino.
2: I Adif assegura als veïns del barri de Vallbona que no hi ha risc per l'esvoranc.
13: Diu que no afecta els seus habitatges. Els experts apunten que podria haver estat un error humà. Mentrestant, la plaça de Sants recupera la normalitat després de l'explosió de gas que va deixar 8 ferits i una columna de foc que va cremar més de 12 hores.
2: I ho acabem de saber, el Banc Sabadell tanca el primer semestre amb guanys de 970 milions d'euros. És un 0,5% menys que el mateix període de l'any passat.
1: Sí, aquestes xifres tenen en compte el que va aportar la seva britànica TCB al Banc Santander abans que l'1 de maig se venguessin al Santander.
2: I Donald Trump anuncia nous aranzels.
13: D'entre el 10 i el 12,5% a una vuitantena de països, inclosos tota la Unió Europea. Trump argumenta que aquests països no tenen lleis per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada.
21: Bon dia, avui la calor encara protagonista, tot i que una miqueta menys que ahir. Perdem 2-3 graus, a comptes de 43 d'ahir a Vinebre, avui uns 40, a molt estirar, però bé, molta calor, entre 38 a 40, molts sectors de l'interior, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, que és on s'enfilarà més. Una jornada de sol, ressol, pols sahariana, que s'intensifica una mica més de manera transitòria, alguns núvols baixos a la costa sud i tarda ja amb més nuvolades. De fet, esperem les primeres tempestes a l'Alt Pirineu i de manera més aïllada a la depressió central Pla de Lleida o Prepireu, que a més podrien anar acompanyades d'algunes ventades. Cap de setmana, de descens de les temperatures i alguns ruixats.
2: I la mobilitat, Maria Fernández, què ens expliques?
3: Doncs a l'R13, el tren que ha sortit a 3:15 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona va mitja hora tard a causa d'un problema en l'operativa i, d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, a causa també 3:15 de demora ja en el tren de l'RL4 que ha sortit de Manresa cap a Lleida Pirineus. I un dia més, molts problemes pel tall de rodalies a l'R2, R2 Nord i R11. Els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Els usuaris de l'R2 i R2 Nord tenen com a alternativa fer aquest tram en tren per l'R4 i a l'R11 hi ha servei d'autobusos entre Granollers i Barcelona.
2: I el trànsit, Clàudia Serra?
22: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la Ronda Litoral i a retencions a Santa Coloma, sentit Trinitat.
2: I com sempre, per arribar a les 8, un oient del programa que dedica una cançó al 636-360609, nota de veu com la de la Meritxell.
23: Hola, sóc la Meritxell. Aquest missatge va dedicat a l'Alba, que espero que s'ho passi teta i vull que dediqueu a la cançó de Superestrella. Moltíssimes gràcies.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 24 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell fa accessibles les voreres de l'Estany i Masmel Platja. Es faran guals a cada cantonada per les persones amb mobilitat reduïda. En parlem d'aquí uns instants. Abans tenim altres notícies que primer de tot resumim en titulars. Una dona de 74 anys mor ofegada a causa d'una aturada cardíaca a la platja de l'Estany Masmel, a Calafell. Ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. El proper dimarts 28 de juliol, el municipi de Calafell acollirà la projecció de la pel·lícula de terror Abigail, dins del cicle de cinema a l'aire lliure, terror a la fresca. L'esdeveniment tindrà lloc a les 10 de la nit al Parc de la Sínia. Adjudicada per 629.000 euros, l'aplicació mòbil de Seguretat Ciutadana del Camp de Tarragona. L'empresa del Vendrell, Goll Securi, ha estat la guanyadora del concurs, impulsat conjuntament per 7 municipis. Sitges activa el Pla Espigó per reforçar la seguretat durant la temporada d'estiu. El preu de la bombona de butà puja gairebé un 16%. El preu es revisa bimestralment i l'increment, doncs, del preu d'impostos està limitat a un 5%. Més de 3.200 joves de Tarragona ja han demanat el bo cultural jove de 400 euros. Els nascuts el 2008 poden sol·licitar l'ajuda fins al 31 d'octubre i per primera vegada també es podrà destinar a instruments musicals, material artístic o cursos culturals. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: José Esteve entrena el kàrting del Vendrell i va ser el gran protagonista de la categoria Mínica, la primera prova del Campionat de Catalunya de Kàrting 2026. El pilot es va imposar amb autoritat en les dues curses disputades al Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, signant un doble triomf a Xiva. El José Esteve només té 7 anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell està realitzant obres de millora a les voreres dels barris de l'Estany i Masmel Platja per tal d'adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les millores es fan durant els mesos d'estiu, tot i que són els mesos amb més afluència de gent, ja que no ha estat possible començar-les abans per tràmits burocràtics. L'objectiu és fer recorreguts adaptats per persones amb mobilitat reduïda, ja que són barris on hi ha moltes peticions en aquest aspecte. Caldria fer actuacions més importants al barri, ja que els carrers no tenen arbrat i no es poden afegir refugis climàtics. Però, de moment, la solució als problemes d'accessibilitat a les voreres, apunta l'Ajuntament de Calafell, són aquestes actuacions que s'estan realitzant actualment. L'actuació és complementària amb d'altres actuacions més importants que s'estan preparant en aquest àmbit. Una d'elles és el ja anunciat pont de la Ciutadella Ibèrica, que connectarà amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda, que es peatonalitza de de la baix. Aquest carrer es renovarà integralment i serà de prioritat per a vianants, tot i que hi haurà pas per al trànsit rodat. L'objectiu és, a poc, anar pacificant la mobilitat al barri i fer-la més sostenible, on els desplaçaments a peu o en bicicleta tinguin més protagonisme. L'Ajuntament de Calafell apunta que també treballen per millorar la capacitat comercial del barri, on actualment hi ha només dos establiments de restauració i cap espai per a petit comerç. En aquest sentit, el canvi normatiu del POM, que s'està tramitant, preveu obligar les noves construccions a fer els baixos comercials a peu de carrer per generar espais on es puguin posar negocis i comerços de proximitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell projecta la pel·lícula vampírica Abigail, una nova sessió del cicle Terror a la Fresca, el cicle estiuenc de cinema de terror a l'aire lliure, organitzat per Calafell Jove. Continua omplint de crits i emocions fortes nits d'estiu al municipi de Calafell els dimarts. De fet, El tor serà d'Abigail, una producció recomanada per majors de 16 anys que promet fer saltar els espectadors de la cadira. Tindrà lloc el proper dimarts 28 de juliol a les 10 de la nit, com sempre al parc de la Sínia de Calafell. En cas de pluja o fort vent, la sessió es traslladaria al Centre Cívic Cinema Iris, al carrer Vilamar de la Platja. La pel·lícula es projectarà en castellà i l'activitat és totalment gratuïta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Una dona de 74 anys i de nacionalitat espanyola mor ofegada aquest dijous mentre es banyava a la platja de l'Estany Masmel de Calafell, segons s'ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut al voltant de les 12 del migdia quan unes persones han tret la banyista de l'aigua inconscient i han començat a practicar-li les maniobres de reanimació a la sorra. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i una jove la bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des de que va començar oficialment la campanya de bany, el 15 de juny. A més, s'han registrat 8 víctimes mortals en piscines i 3 en aigües interiors. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, però no van poder fer res per salvar-li la vida a causa d'una aturada cardíaca. També s'hi van desplaçar 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de les diligències. Des de Protecció Civil recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment al servei de socorrisme o trucar al 112 per facilitar una actuació ràpida. També es recomana vigilar constantment els infants, evitar estar-se massa estona al sol, mantenir-se ben hidratat i hidratada i no banyar-se si no es troba bé o es nota cansament. A la platja cal respectar el color de la bandera i les indicacions dels socorristes i practicar les activitats aquàtiques en zones habilitades i amb les mesures de seguretat adequades.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Reus, per encàrrec propi, ajuntaments com Cambrils, Callà, La Canonja, Constantí, Montroig del Camp i Tarragona han adjudicat el contracte per disposar d'una nova aplicació mòbil que permeti a la ciutadania contactar de forma ràpida i immediata amb els cossos policials en cas d'emergència. S'ha adjudicat per més de 629.000 euros a l'empresa Goil Security, amb seu al Vendrell. Amb experiència en implantació de solucions semblants en altres municipis com Sitges. El pressupost inclou els costos de subministrament i implantació, de suport i manteniment, així com serveis addicionals en consultoria i programació. Un cop formalitzat el contracte, l'empresa vendrellenca adjudicarà i disposarà d'un termini màxim d'un any per la implantació total d'aquest servei. Finalitzada la implantació, es començarà a proporcionar el servei de suport, manteniment i actualització prestat al núvol, incloent possibles millores per consultories o programacions de 3 anys. L'aplicació permetrà evitar missatges d'alerta i fer trucades davant d'una emergència ciutadana, les quals seran dirigides automàticament a la policia local més propera, així com rebre informació constant dels cossos municipals. Només amb finalitat de seguretat ciutadana, l'aplicació ha de permetre la transferència de dades personals que puguin ser clau, així com la geolocalització de l'avís. El sistema també permet en les seves comunicacions la segmentació dels usuaris per perfils i categories amb necessitats de seguretat diferents, com ciutadania, comerç, local, empreses, professionals sociosanitaris, educadors o persones en situació de vulnerabilitat. L'aplicatiu també dona una solució multidioma, amb opcions de configurar-la en català, castellà, anglès, francès i alemany. Per tant, doncs, aquesta empresa vendrellenca està la guanyadora d'aquest encàrrec propi fet per alguns ajuntaments del Camp de Tarragona.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies. La policia local i els Mossos d'Esquadra han presentat el Pla Espigó, un dispositiu conjunt que compta també amb la col·laboració d'agents socials i de seguretat privada, principalment de Renfe, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la convivència durant els mesos de màxima afluència de visitants a Sitges. L'operatiu es centra en el reforç de la seguretat ciutadana mitjançant patrullatges als nuclis de Sitges, Garraf i les botigues. La prevenció de delictes contra la seguretat viària amb controls d'alcohol i drogues i el control de la venda ambulant no autoritzada al passeig marítim, especialment durant els caps de setmana. La continuïtat del dispositiu arriba avalada pels bons resultats del Pla Espigó 2025, que va permetre reduir un 18% els delictes durant el període estival. Entre l'1 de juny i el 30 de setembre de l'any passat, els furts a Sitges van disminuir un 28%, els robatoris amb violència un 24%, els robatoris a l'interior de domicilis un 31% i els robatoris amb força a l'interior de vehicles un 13%. Paral·lelament, les detencions van augmentar un 43%, mentre que les relacionades amb robatoris a l'interior de vehicles van créixer un 250%, unes xifres que evidencien l'eficàcia del treball coordinat entre tots els cossos implicats. De fet, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha destacat que la seguretat és una prioritat perquè és imprescindible garantir la convivència i el benestar de les famílies. Les actuacions del Pla Espigó s'han planificat a partir de l'anàlisi d'incidències registrades en temporades anteriors, reforçant la presència policial a les zones més sensibles per prevenir delictes, incrementar la capacitat de resposta i potenciar l'efecte dissuasiu. El dispositiu es desplega durant tota la setmana amb torns de matí, tarda i nit, combinant patrulles uniformades i agents de paisà segons la problemàtica, la zona i la franja horària. Durant el dia reforça la prevenció de furts al centre i els robatoris a l'interior de vehicles, al Vinyet, Terra Mar i Garraf, mentre que en horari nocturn, especialment divendres i dissabtes, s'intensifica la vigilància a la zona d'oci nocturn per prevenir robatoris amb violència, intimidació, furts i conductes incíviques. El dispositiu també inclou actuacions específiques a l'estació de tren de Sitges, als parcs, jardins i principals accessos. Per la seva banda, es destaca que les dades que tenen de l'any passat són bones, perquè hi ha coordinació entre tots els actors implicats per millorar i prevenir delictes i actuar amb rapidesa en cas que sigui necessari. El Pla Espigó 2026 de Sitges romandrà actiu fins al 30 de setembre, amb l'objectiu de garantir la seguretat, la convivència i la tranquil·litat tant dels veïns com dels visitants durant tota la temporada d'estiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: I seguim amb més notícies d'àmbit ara general, perquè el preu màxim de venda al públic de la bombona de butà passa de 15,39 euros a 17,83. Es tracta d'una pujada de gairebé un 16% que es deu principalment a la fi de la reducció de l'IVA i a les pujades del preu dels transports. El preu màxim de venda dels gasos liquats del petroli envasat GLP en envasos entre 8 i 20 quilos, la tradicional bombona de butà, no està liberalitzat i es revisa bimestralment cada mes per resolució de la Direcció General de Política Energètica que es publica al BOE. Aquesta revisió es calcula en funció del cost que assoleixi la matèria primera, els mercats internacionals, així com el cost del transport i l'evolució del tipus de canvi euro-dòlar, entre d'altres factors. Aquesta vegada, a més, el retorn de l'IVA al 21% i la nova reducció temporal de l'impost sobre els hidrocarburs, la pujada també té en compte la retallada de la cotització de les matèries primeres i un fort augment del cost dels nòlits, així com la depreciació de l'euro davant el dòlar. Per tant, el gas liquat de petroli GLP envasat és una barreja d'hidrocarburs, principalment composta de butà, que serveix com a alternativa al gas natural per al consum energètic en envasos de pressió. La revisió del preu abans d'impostos del butà a l'alça o a la baixa està limitada al 5%. Si aquest preu puja o baixa més d'un 5%, el possible excés o defecte de preu s'acumula per aplicar-se en revisions posteriors. Per tant, la pujada del preu màxim de venda final, però, ha estat molt major, del 16%, pel retorn de l'IVA al 21%. Els repartidors de butà han insistit a exigir que revisin els costos del repartiment, una revisió legalment obligatòria que està suspesa des de l'any 2020. Han exigit l'aprovació d'una nova regulació ajustada als costos reals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: I el preu dels combustibles i

0: augmentar el preu va ser Xipre i Itàlia. Però ara per ara, els preus estan augmentant a causa de la guerra.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Un total de 3.275 joves de la demarcació de Tarragona ja han sol·licitat el bo cultural jove durant el primer mes de vigència. A Catalunya les peticions superen les 29.600, mentre que tot l'Estat ja s'han registrat més de 202.000 sol·licituds. El programa impulsat pel Ministeri de Cultura ofereix 400 euros als joves que hagin complert o compleixin 18 anys durant aquest 2026, amb l'objectiu de fomentar el consum cultural i enguany com a novetat també la creativitat. Per primera vegada l'ajuda no només es podrà destinar a comprar llibres, entrades per espectacles, cinema o plataformes digitals, sinó també adquirir instruments musicals, material per creació artística o inscriure's a cursos i tallers culturals, tant presencials com en línia. Els beneficiaris podran optar per repartir els 400 euros entre diferents categories culturals, arts en viu, patrimoni, llibres, videojocs, música, continguts digitals o subscripcions, o bé invertir la totalitat de l'import en una única modalitat relacionada amb formació artística o compra d'equipament creatiu. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre a través del portal oficial del Bo Cultural Jove. Per completar el tràmit, és necessari disposar d'algun sistema d'identificació digital, com ara clave o certificat digital. També es pot autoritzar un adult perquè faci la gestió en representació del beneficiari. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística d'aquest 2026, hi ha 10.975 joves de la demarcació de Tarragona que compleixen els requisits per accedir aquesta ajuda. Mentre que a Catalunya la xifra arriba a 95.689 potencials beneficiaris, un cop concedit el bo cultural jove, es podrà utilitzar durant un any els establiments i entitats adherides al programa, que ja superen els 500 a Catalunya i gairebé 4.000 a tot Espanya.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I abans de passar al bloc esportiu, un apunt, PortAventura Caribe Aquàtic Park estrena nova zona familiar. Inaugurada aquest passat dijous, una nova zona familiar, es tracta de Coral Bay, la llegenda perduda, un espai inspirat en una antiga badia pirata submergida. La nova experiència aquàtica ocupa més de 6.000 metres quadrats i combina piscines, àrees de jocs i atraccions familiars. Entre les noves atraccions destaca Ciclón, presentada com la primera water coaster familiar d'Europa. També compta amb Bahia Pirata, considerada la primera piscina multiaventura del món. També hi ha una torre multitobogan amb 5 recorreguts diferents, una zona interactiva d'aigua pensada per als més petits. L'experiència es complementa amb un nou espai de restauració i zones de descans integrades en l'ambientació d'aquesta badia sota el mar. D'altra banda, el parc temàtic inaugurarà el dijous 30 de juliol la nova proposta integrada per l'àrea de la Polinèsia. Simularà la selva a través d'un recorregut elevat de 135 metres amb passarel·les elevades, ponts i túnels de corda. La nova experiència comptarà també amb elements accessibles per persones amb mobilitat reduïda i amb un circuit amb arnès destinat a aquells que busquin una aventura més intensa. La zona comptarà amb més d'un accés directe des del Far West, connectant les dures àrees de PortAventura Park a través d'un pas que conviden d'insar-se a la Polinèsia. L'experiència comptarà amb 18 cabanes elevades tipus casa d'arbre, 20 túnels de corda, 3 escales de xarxa i 4 tobogans, a més d'una gran estructura central de 4 plantes amb diferents nivells d'aventura adaptats a diferents perfils. La nova zona inclourà espais accessibles per persones amb mobilitat reduïda i un circuit de cordes amb arnès per als que busquin una experiència més intensa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Arriba el bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: José Esteve entrena al kàrting del Vendrell i va ser el gran protagonista de la categoria Minica, la primera prova del Campionat de Catalunya de kàrting

0: 2026. El pilot es va imposar amb autoritat en les dues curses disputades al Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, signant un doble triomf a Chiva. El José Estepa només té 7 anys. Què tal? Quan vas començar el kàrting?
1: Hace un año.
0: Fa un any ens hem enterat de que tu vas ser la persona que vas inspirar una mica a l'Héctor, eh?
1: Sí.
0: Sí, ell va venir aquí fa poc a Calafell Ràdio, sí, a explicar-nos la seva història, que sí, ens va dir que havia estat inspirat, no?
1: Sí.
0: Com va ser aquesta connexió?
1: Porque yo un día le dije que había empezado en el karting y al día siguiente se había apuntado.
0: I a tu? A tu mateix? Què et va portar a dedicar-te al karting?
1: Pues siempre me llevaba mi padre a los karting de alquiler del Vendrell y un día quise probar un kart grande, me encantó y me lo compró y ya empezó toda la historia.
0: I per què et va agradar? Però explica'm què vas sentir quan vas agafar el kart.
1: Pues que porque tengo que aguantar la presión que tengo detrás.
0: Perquè ja, clar, tu vas conduint i estàs pensant que ningú t'adelanti, no?
1: Sí.
0: I com és això? Com ho gestiones? Quina és l'estratègia que segueixes per poder guanyar?
1: Que mi jefe de equipo me enseña la trazada del circuito.
0: Mm-hmm. Com és el circuit? Depèn, no?
1: Sí.
0: Tu entrenes al Vendrell?
1: Sí.
0: Al kàrting del Vendrell?
1: Sí.
0: Fa un any?
1: Sí.
0: Molt bé. I en quines competicions has estat? Has estat a banda del Vendrell? Has anat a més llocs o no?
1: Sí, he ido a más carreras.
0: A quines carreres has anat?
1: La primera fue en Vic, que quedé tercero y tercero. La otra fue en Sallent, que quedé segundo y primero. La otra fue, me parece que otra es en Sallent, que quedé primero y primero.
0: Quina memòria que teniu, eh? Jo no tinc tanta memòria, eh? Mare meva, molt bé, no? Però això són bons resultats, no, José?
1: Sí.
0: I com és això?
1: Pues,
0: quantes vegades entrenes a la setmana?
1: Unes dos o tres.
0: I qui t'entrena?
1: Mi padre y mi coach.
0: Tu coach. Mm-hmm. Com es diu el teu coach?
1: Y también es mi mecánico, que se llama Rubén.
0: Escolta, que m'han dit que ets com a Fernando Alonso, que tens el teu equip i el teu patrocini, sí? Explica'm, sí, això.
1: Pues fue un día que estaba en redes sociales y mi equipo que estoy ahora me vio y pues me fichó.
0: ¿Por qué? Porque ets molt bo.
1: Sí.
0: Perquè destaques, no?
1: Sí.
0: I al teu àmbit, diguéssim, a l'escola, els teus amics, tot això, hi ha més nens que es dediquen al kàrting o no?
1: Sí. Tengo dos, el Héctor y el Hugo Navas.
0: Ah, també et anava a dir, tu ara mateix quin curs estaves fent?
1: Segon.
0: Segon, vale. I què tal, els estudis, t'agrada o no?
1: Un poco.
0: Un poco què vol dir? Que no t'agrada gaire, no? Què t'agradaria fer? T'agradaria ser conductor professional?
1: Sí.
0: Sí? Però queda molt, per això.
1: Sí.
0: O sigui, vull dir, tu has de seguir estudiant. Suposo que això t'ho diuen, no?
1: Sí.
0: I ja més endavant, doncs ara vas practicant, vas entrenant, vas millorant, no?
1: Sí.
0: I ja més endavant t'agradaria ser, no?
1: Sí.
0: Què d'important és la teva família?
1: Molt.
0: Perquè t'ajuden, no?
1: Sí.
0: De quina manera t'ajuda la teva família?
1: Pues a que no me porte mal y a que me porte bien.
0: Home, això és important, però més important és que et porten a entrenar al kàrting, no?
1: Sí.
0: També tens una germaneta?
1: Sí.
0: I com li agrada el kàrting a ella, anar a veure't o no?
1: Un poco, porque...
0: Sí, que li agrada, sí.
1: Porque
0: està aquí, està bien que sí.
1: Hace pulseras en el kàrting y las vende.
0: Hala, molt bé, doncs és aprofitar el temps, no?
1: Sí.
0: I a banda del kàrting, fas algun esport més o no?
1: Sí.
0: Què fas?
1: Futbol.
0: T'agrada el futbol?
1: Sí.
0: On el fas, el futbol?
1: En el campo de Calafell.
0: O sigui, aquest jugador... A quin equip vas?
1: En el Calafell.
0: Però qui t'entrena?
1: El Medina.
0: Molt bé, molt bé. Fa quant temps que estàs fent futbol, també?
1: Medio any o així.
0: Mig any. O sigui, portes menys temps que fent kàrting.
1: Sí.
0: I t'agradaria seguir ara fent futbol i kàrting a la vegada o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ara, durant l'estiu, perquè ara a les entrevistes aprofito per preguntar-vos si seguiu entrenant igual o heu baixat a l'entrenament o descanseu o què feu.
1: Sigo entrenando y también voy a tener una carrera en Lanzarote que me ha invitado mi equipo y el jefe de mi equipo que su hijo me va a hacer de mecánico el 11 de agosto.
0: Sí. ¿Y estás preparado? ¿Cuántos días vas? ¿Un día?
1: Siete.
0: ¿Set días? ¿Qué farás set días allá?
1: Porque... Nos quedamos ahí una semana para disfrutar un poco.
0: Aquesta entrevista sencera en format vídeo al pilot José Estepa de kàrting, que té només 7 anys, la podreu veure ben aviat al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: los 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Es va confirmant el canvi de situació meteorològica per al cap de setmana. La massa d'aire càlid se'n va més cap al sud i això ens portarà una normalització de les temperatures per l'època de l'any. De moment, avui encara es manté la calor i la xafogor, també la pols sahariana. Vent feble del sud-est, xaloc i bona mar al litoral, amb marejol. Si bé durant la tarda hi haurà marinada moderada al sud-est de les Terres de Ponent i també al Camp de Tarragona. Hi haurà algunes ratxes de vent fortes en alguns punts. Avui és l'últim dia d'aquests 40 graus en alguns punts de Catalunya. Comencem el divendres amb valors més alts que el dijous en general, però s'esperen lleugeres baixades de cara al cap de setmana, que s'espera menys calorós, però amb tempestes fortes en alguns punts. Els núvols s'aniran escampant pel nord i al prelitoral, amb xàfecs i tempestes localment fortes i amb alguna calamarsada. Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és ja divendres, 24 de juliol. Anem a repassar les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia. Zapatero exculpa el govern central de les acusacions de Plus Ultra. L'expresident nega contactes polítics per l'operació investigada. Les joies van ser un regal de cortesia, diu en una entrevista. Feijóo vincula el futur de l'exmandatari al de Pedro Sánchez. El periòdico diu que les altes laborals progressives es limitaran als casos de càncer. El govern elimina casos com l'ictus, l'infart i la fractura òssia per permetre tornar a poc a la feina després d'una baixa de llarga durada. El Punt Avui parla d'obres accidentades. Els treballs a les infraestructures en el focus per incidents en pocs dies al metro i Rodalies. El rotatiu ara parla de la imputació de l'expresident. Zapatero qualifica les joies de regal de cortesia i nega haver mediat per Plus Ultra. L'expresident assegura que no va parlar del rescat de l'aerolínia amb ningú, de la SEPI ni del govern. 20 minuts apunta a una enquesta. El 45% de votants socialistes creuen que el govern tindria que deixar de recolzar a Zapatero. Anem ara amb els diaris esportius. El Mundo Deportivo diu: estic aquí per Flick. Adeyemi va signar fins al 2031 i es converteix en el segon fitxatge del nou Barça. I el diari Esport també publica una entrevista amb aquest nou jugador del Barça. Diu que està aquí per Flick. L'alemany s'ha presentat com a nou jugador del Barça. Ha signat fins l'any 2031. Aquests i d'altres són els titulars que ja podeu trobar a les portades dels diaris.

Doncs ampliem aquestes i moltes altres notícies. Comencem per repassar l'actualitat política. El Congrés torna a tombar els objectius d'estabilitat pressupostària amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts. La cambra ha donat llum verd a continuar amb la tramitació parlamentària del Fons de Liquiditat Autonòmica i ha convalidat les mesures per fer front a les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Junqueras, Romeva i Bassa recorren la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar l'amnistia. La defensa dels exconsellers i de 6 als càrrecs més afirma que és obertament contrària a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Zapatero nega haver intercedit pel rescat de Plus Ultra i diu que les joies eren un regal de cortesia. A la seva primera entrevista des de la imputació, l'expresident espanyol rebutja haver desviat fons a les seves filles i qualifica d'invenció absoluta que hagi creat una societat opaca. El govern espanyol proposa Yolanda Díaz com a candidata a dirigir l'Organització Internacional del Treball. Seria la primera dona al capdavant de l'organisme de l'ONU. Seguim en política. Illa inicia avui divendres un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials i institucionals. És la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic i la tercera de l'actual cap del govern a l'Àsia.

El Parlament reclama al govern una bonificació universal amb quantitat fixa per activitats d'estiu del 2027. També demana una línia d'ajudes per adequar sistemes de climatització en instal·lacions com casals. Detectats 4 nous casos de pesta porcina africana que eleven el total de positius fins a 372. Les captures de senglars dins de la zona infectada superen les 9.453 des de l'inici del brot. La Moncloa manté el suport a Zapatero i demana respecte per la seva presumpció d'innocència.

la intel·ligència artificial hacker d'OpenAI. Què hi ha de màrqueting i què s'ha de tema realment? Tres conclusions que es poden extreure de l'atac d'uns models de la IA dels creadors de ChatGPT que han acabat duent a terme el primer ciberatac autònom publicitat. El Clínic de Barcelona, líder en pròtesis de penis a l'Estat. El centre hospitalari és referent en aquest tipus d'operacions, amb més de 300 intervencions, que el situen com el líder a tot l'Estat i segon en l'àmbit europeu.

La mare del nadó de Vall d'Hebron diu que va consultar a internet fissures anals abans de les visites als centres. L'acusada en la declaració davant del jutge contradiu la versió dels metges i diu que els va preguntar per les lesions. Cambrils tindrà dos dispositius per acostar l'eclipsi total de sol a les persones cegues. Els aparells transformen la llum en so perquè les persones amb discapacitat visual puguin gaudir del fenomen astronòmic. Una dona de 74 anys ha mort ofegada a la platja de l'Estany Masmel de Calafell. Ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany.

La població manté una alta satisfacció amb els serveis sanitaris públics segons l'enquesta de Salut de Catalunya 2025. El 82,5% de la ciutadania adulta presenta un nivell d'activitat física saludable. Una recerca de la URB indica que els pòsits de cafè poden convertir-se en matèria primera per produir biocombustibles. El projecte elaborat pel Departament d'Enginyeria Química es centra en l'extracció d'oli de les restes de cafè.

convoquen una manifestació ciutadana per rebutjar les pantalles acústiques a Roda de Barà. Els veïns reclamen una solució definitiva al pas de trens de mercaderies. Catalunya assumeix la presidència del Comitè de Coordinació Autonòmic de l'Agència Espacial Espanyola. Montserrat aposta per reforçar la coordinació institucional i explorar instruments de finançament conjunt. Les energies renovables van representar el 26,2% del consum energètic de la Unió Europea el 2025. Espanya és el sisè país comunitari amb més pes d'aquestes fonts en generació elèctrica, amb un 60,7%.

Un estudi detecta bacteris del rumen que podria ajudar a seleccionar vaques més eficients i amb menys emissions de metà. Una recerca de l'IRT amb gairebé 2.500 animals de 5 països revela que aquestes firmes microbianes són hereditàries. Treballadors de l'Administració de Justícia reclamen al govern solucions per posar fi a la temporalitat. Demanen a l'executiu català que doni compliment a resolucions aprovades al Parlament. Detenen dos homes a Tarragona després de forçar i saquejar una màquina expenedora de joguines. Els Mossos els enxampen amb les butxaques plenes de monedes i una trentena de boles de plàstic amb joguines dins.

Els Mossos d'Esquadra incorporen 1.300 agents en pràctiques i es reforcen amb 82 efectius a municipis de costa i nous comandaments. El pla Helios permet que el cos policial arribi als 21.000 policies en total aquest estiu, 1.625 més que fa dos mesos. Estem repassant l'actualitat social del dia, des de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. Molt bon dia. La platja de la Rabassada de Tarragona incorpora un sistema acústic que promou l'autonomia de persones invidents al mar. Els usuaris s'orienten a l'aigua amb una pulsera que emet senyals sonors i unes balises lligades a la sorra. I repassem més titulars, ara econòmics. Omplir el dipòsit costarà més a l'agost. El petroli arriba als $100 i encareix la gasolina. La revifada del conflicte a l'Orient Mitjà i la reducció de les bonificacions a l'Estat pressionaran els preus a l'alça. Geli fabricarà cotxes elèctrics amb Ford Almussafes en un nou pas del desembarcament xinès a Europa. Les dues automobilístiques estableixen, una atorgació del 34% de la participació a l'empresa xinesa.

El Banc Sabadell guanya 971 milions a la primera meitat de l'any. L'entitat anuncia una nova recompra d'accions. El Banc Central Europeu revela els nous dissenys dels bitllets d'euro i convida la ciutadania a opinar en una consulta pública. Les propostes s'inspiren en la cultura europea, en rius i ocells, i la versió definitiva s'escollirà a finals d'any. La presidenta del Banc Central Europeu ha justificat la decisió de mantenir els tipus d'interès en el 2,25% per la millora de l'economia i la inflació, tot i la represa dels atacs a l'Orient Mitjà.

Les generacions que van entrar al mercat laboral entre el 2005 i el 2009 continuen amb salaris baixos. Un estudi alerta que les persones que van començar a treballar durant la pandèmia repeteixen els mateixos patrons. L'Incavi publica l'Atlas de Varietats de Vinya, una cartografia per exposar i protegir la diversitat vitícola catalana. El document analitza les 55.000 hectàrees del sector arreu de Catalunya. Brussel·les avançarà 37 milions d'euros al govern espanyol per reparar els danys dels temporals de gener i febrer. La Comissió Europea aprova 103,6 milions del Fons de Solidaritat de la Unió Europea per Espanya, Portugal i Malta. Més titulars econòmics. El cost laboral per treballador creix un 3% a Catalunya durant el 2025, fins als 41.556 euros. El conjunt de l'Estat va pujar un 3,3%. El Port de Barcelona augmenta un 3,5% els tràfics en el primer semestre, tot i el context geopolític, però exporta menys contenidors. El Ministeri d'Economia i el Banc Europeu d'Inversions finançaran amb 870 milions d'euros inversions de Naturgy per reforçar, modernitzar i digitalitzar la seva xarxa de distribució elèctrica a l'Estat. L'Agència Tributària destapa 333 milions de frau fiscal al 2025, un 13% interanual més i el segon màxim de la sèrie. El 96% de l'impost es concentra en els impostos a successions i donacions, patrimoni i transmissions. Carrega contra la multa de Brussel·les de 890 milions d'euros i avisa que empitjora els productes pels usuaris de la Unió Europea. L'empresa nord-americana diu que caldrà eliminar funcions com els preus i les disponibilitats de vols i hotels. Cellnex i Telefònica ampliaran amb 3.800 els emplaçaments amb bateries per reforçar la xarxa davant de talls elèctrics. La meitat de les pujades de sou van a pagar per a impostos, per la falta d'actualitzacions de l'IRPF, segons Pimec. La patronal demana renovar trams i reduccions del gravamen per evitar encariments encoberts per la inflació. I seguim repassant l'actualitat ara a la plana internacional.

La guerra a l'Orient Mitjà s'estén al Mar Roig amb atacs als Houthis a petroliers saudites. La lluita pel control de l'estret d'Hormuz s'estén també al pas del Bab al-Maneb, on la milícia proiraniana compleix l'amenaça de bloquejar la sortida de vaixells de l'Aràbia Saudita.

Brussel·les dona llum verda al 21è paquet de sancions contra Rússia després de cedir a les demandes d'alguns estats. Grècia ha aconseguit una exempció per la transferència de gas natural liquat rus a tercers països. Les energies renovables van representar el 26,2% del consum energètic de la Unió Europea al 2025. Els preus del transport aeri a Espanya registren fortes oscil·lacions entre 2025 i 2026. El cost dels vols a l'Estat va assolir el màxim augment a l'abril de l'any passat. I ja tenim a punt els titulars culturals. Molt bon dia. Crítica de les estrenes de cinema. Cap novetat fa perillar el regnat de la Odissea. Cap de les pel·lícules que gosen arribar a les sales de cinema una setmana després que la Odissea podrà fer ombra a la pel·lícula.

la mecanoscrit original de Rovelló o cartes de Pedrolo i Maria Rubias, tresors amagats al fons Vallverdú. Clara Peia i la Fúmiga emocionen i fan vibrar el Tinglado en la primera de les tres nits de concerts. El Festival Peralada porta en escena un dietari imaginari que retrata la relació entre una mare i la seva filla. La nova temporada del Maldà oferirà 12 espectacles en un any centrat en la celebració de les companyies. I ja tenim a punt la premsa esportiva. Es confirmen els pitjors pronòstics amb De Jong. El migcampista neerlandès ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. De Rebel estrella el dia que Flick va intervenir en el futur de Adeyemi. Karim va ser una de les grans promeses del futbol europeu, però ara afronta el repte definitiu de convertir-se en estrella amb Flick al Barça. L'Espanyol, obligat a fitxar, només té dos centrals a tres setmanes de la Lliga. Monchi accelera les gestions per l'arribada com a mínim d'un central. Ara mateix és la gran prioritat del club. En bàsquet, el Barça posa centímetres a la pintura amb el fitxatge d'Oleg. La setena incorporació de cara a la temporada que ve. I sorpresa en el Madrid de bàsquet per l'espantada de la seva estrella. El club blanc pren mesures per evitar la marxa sobtada de Mario. I tornem a parlar d'Adeyemi, perquè bat tots els rècords de velocitat. La gran virtut és la velocitat. Amb una acceleració que va superar el registre inicial d'Usain Bolt en els 100 metres. El nou soci de Messi investigat. Es complica el duet Messi-Casemiro. S'investiga el fitxatge del brasiler per l'Inter de Miami. Los Angeles Galaxy acusen l'Inter Miami d'haver negociat amb Casemiro abans de tenir-ne els drets exclusius. El Sabadell presenta la seva nova pell en l'any de l'estrena a segona divisió. Un disseny clàssic amb detalls de color blau marí i amb un patró arlequinat, que recorda el de principis de segle. I en hoquei de tiets s'impliquen en el miracle del Club Patí Mataró. L'equip jugarà a l'hoquei Lliga. El Mataró ha salvat l'hoquei Lliga i ho ha fet amb tota una ciutat empenyent i amb de tiets sumant-se al seu projecte. Aquestes són les notícies esportives més destacades de les últimes hores i els últims minuts. Ha arribat el moment de l'efemèride musical del dia. Avui compleix 57 anys la cantant Jennifer López, cantant, actriu, ballarina, empresària i productora. Us deixem amb un dels seus temes musicals que t'aproparan a les 9 del matí. Gràcies i que tingueu un molt bon divendres.

0: El millor dels 80 i 90 t'esperen. Tota la música exclusiva d'aquells temps que no et deixaran indiferent. Diumenges de 12 a 1 del migdia, de la mà d'Eduard Abbas.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també a

0: Tots els èxits de l'estiu, l'actualitat musical i els èxits més recents els tens tots al Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44
1: Calafell Ràdio.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Aquest, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio, són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Bon dia, bona hora, família. Són les 11 en punt del matí. Què tal, com esteu? Us saludem en directe, com sempre, quan comencem l'Obert per Vacances. A través del 107.9 de la freqüència modulada, també en emissió online. Som Calafell Ràdio, som l'emissora municipal de Calafell. I aquest és el magazín matinal d'estiu Obert per Vacances, que engega ara mateix i que us acompanyarà fins a arribar a la 1 en punt del migdia. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys que fem possible aquest programa. I ja tocant el desitjat cap de setmana. Aquí estem per acompanyar-vos, per fer-vos passar el temps molt més ràpid i per acompanyar-vos i entretenir-vos. Doncs vinga, moltes coses preparades. Després d'aquest sumari, arriben les dades del dia, les celebracions d'aquest divendres, dia 24 de juliol de 2026. També tindrem efemèrides musicals, el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i tot seguit també la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. Avui en entrevista parlarem de la companyia Volem Òpera, que presentarà demà dissabte, dia 25 de juliol, a partir de 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell, Carmina Burana, de Karloff. Ens acompanyarà el productor Lluís Cardona. Som a divendres, tenim un programa carregat de cultura, de moltes propostes pensades també pel teu cap de setmana. Tindrem novetats musicals i discogràfiques, són les més destacades d'aquest divendres 24 de juliol. Avui és el dia oficial de la posada en marxa de l'estrena d'aquestes propostes i us presentem aquí les més destacades. També anirem al cinema per presentar-vos 6 propostes, 6 pel·lícules, 6 cintes que avui, a partir d'avui, es poden veure en pantalla gran, còmodament, al vostre cinema. A l'Emergents, avui entrevistarem el Lepanto 41, aquesta jove banda que van passar pel programa del David Burillo. I en el tram final valorarem l'actualitat del dia amb els tres colors del nostre semàfor i també repassarem l'agenda d'activitats, l'agenda cultural per la resta de setmana aquí al municipi de Calafell. Vinga, som-hi! Engeguem l'Obert per Vacances. Benvinguts, ben trobats. Comencem. A Calafell.

0: Les dades del dia.
1: Som a divendres, dia 24 de juliol de 2026. Avui és el Dia Internacional de l'Autocura. Una jornada que ens convida a posar el focus en una cosa tan senzilla i tan important com cuidar-nos nosaltres mateixos. La data té un significat especial, 24/07, és a dir, 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana. Perquè la idea és recordar que l'autocura no hauria de ser una cosa puntual, sinó un hàbit que ens acompanyi en el nostre dia a dia tots els dies de l'any. Quan parlem de l'autocura, sovint pensem només en la salut física, però el concepte va molt més enllà. Inclou descansar bé, alimentar-nos de manera equilibrada, fer activitat física, cuidar les nostres relacions, gestionar l'estrès i també donar-nos permís per parar una mica enmig del ritme del dia a dia. Els experts recorden que petits gestos quotidians poden tenir un impacte important en la nostra qualitat de vida i en la prevenció de problemes de salut. Aquesta és una jornada que vol trencar una idea molt estesa. Cuidar-se no és un acte d'egoisme, sinó una manera de tenir més energia i benestar per afrontar les responsabilitats del nostre dia a dia. I després d'aquesta dada més relacionada amb el benestar, doncs canviarem de registre i marxarem fins a Mèxic, perquè avui també és un dia important, és el Dia Internacional del Tequila. Una celebració dedicada a una beguda que és molt més que un ingredient per preparar còctels. El tequila és una part fonamental de la cultura mexicana i té darrere una història de segles. S'elabora a partir de la atzavara blava, una planta que pot trigar diversos anys en arribar al punt òptim de maduració abans de començar tot el procés de l'elaboració. El seu origen està especialment vinculat a la regió de Tequila, a l'estat mexicà de Jalisco, una zona reconeguda internacionalment per aquesta producció. De fet, el nom de la beguda només es pot utilitzar quan compleix uns requisits concrets d'origen i d'elaboració. Per això, darrere de cada ampolla hi ha una tradició, un territori i moltes generacions d'artesans que han mantingut viu aquest saber. Així que avui tenim dues efemèrides ben diferents, una que ens recorda que ens hem de cuidar en el nostre dia a dia i durant els 365 dies de l'any, i l'altra que ens convida a brindar per una cultura i una tradició que han fet la volta al món. Vinga, anem per les efemèrides musicals. Perquè un 24 de juliol com avui del 1969... va néixer Jennifer López, una de les artistes més completes del món del pop. Va néixer al Bronx, a Nova York, en una família d'origen porto-riqueny. J-Lo, com també se la coneix, va començar com a ballarina abans de fer el salt al cinema i a la música. El seu gran reconeixement va arribar amb la pel·lícula Selena, va ser en el 1997, i poc després va triomfar també com a cantant amb el seu primer disc On The Six, que va incloure èxits com Waiting For Tonight, If You Had My Love, entre d'altres. Així doncs, la Jennifer López és actriu, cantant, ballarina, empresària. Jennifer López s'ha convertit en una icona mundial i en una de les artistes llatines amb més projecció internacional. I avui J-Lo, Jennifer López, compleix 57 anys. I ens quedarem amb aquesta, de l'àlbum del On The Six del 1999, Una noche más amb Jennifer López per començar l'Obert per Vacances. Toquen el cap de setmana. Vinga, ànims, que som a divendres. Bon dia i bona hora, família.

0: i demà es mantindrà de dia amb movent-se entre 24 i 25 de mínima i els 30 de màxima, amb una humitat alta i xafogor força acusada, vent feble, de xaloc al matí i moderat a la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejor al matí a maró a partir de migdia, mentre que diumenge el temps serà estable, sí que amb algun núvol residual a primera hora i amb sol i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que diumenge sí que es notarà clarament més baixa, entre els 21 o 22 de mínima i de 28 a 29 de màxima, amb una humitat moderada i menys xafogor, ben feble amb una mica de mestral al matí i que això l'ha més reforçat a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol considerable.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica completa del temps per avui divendres, també de cara al cap de setmana. Doncs ara mateix, a les 11 i pràcticament 20 minuts, aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, bufa el vent. I ara mateix, la temperatura és calorosa, 30 graus centígrads aquí, a Calafell Platja. Doncs la previsió del temps, per arribar a les 11 i 20, fem una aturada, una pausa, tornem de seguida amb l'entrevista del dia.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: 11:23 ara mateix. En un moment, entrevista del dia, avui parlant de Volem Òpera, aquest dissabte a Segur de Calafell. Som a l'estiu, volem música.

Cançó que no necessita presentació ninguna, eh? Qui no ha cantat, qui no ha ballat aquesta cançó, o potser ara mateix. Figaflaues. És la Marina Samorena.

0: d'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: Volem Òpera ens ofereix aquest dissabte Carmina Burana de Cal Orff, un concert a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Fa poc també va tenir lloc el Requiem de Mozart. Per aquest motiu tenim amb nosaltres el Lluís Cardona. Com estàs, Lluís?
2: Hola, bon dia. Tot bé.
1: Primer de tot, volia preguntar-te com va anar el Requiem de Mozart, que va tenir lloc l'1 de maig.
2: Pues va anar molt bé. Va ser un... La veritat, va ser un dels concerts que hem fet millors, perquè sense saber-ho, l'acústica de l'església era impressionant. I aquell concert, ens vam trobar amb l'anècdota, és una anècdota que vam fer. L'endemà fèiem Pagliacci en un teatre de ceba, que no té res a veure. I a l'acabar Pagliacci els músics estaven com mig deprimits, és que no ha sortit bé, és que no tal i qual. I els hi vaig comentar, diu, és que ahir estàvem asseguts a Calafell, a l'església, a la parròquia de l'Assumpció, i allò és una església que va ser construïda per fer concerts, a més de ser d'església. Suposo que hi deuen casa gent i, evidentment, hi ha les misses, i... però està tot preparat per fer concerts. I això va ser gràcies al mossèn de l'època, de fa 51 anys, que es deia Josep Maria Prats, i es va juntar amb l'arquitecte que es deia Jaume Teixidor, i tots dos eren uns melòmanos, i bueno, van construir aquesta església ja construïda per escoltar. És una mena d'amfiteatre i quan entres no te'n dones compte, però quan estàs a dintre i comences a fixar, comences a veure les trampes acústiques que es van construir de forma que el sonido no reverberi i que tingui l'eco i que tingui el volumen adequat. Llavors, vull dir, el Requiem de Mozart va ser impressionant, però espectacular. I, bueno, el Carmina Burana, per la gent que la coneixi, hi han 4 timbals, són 4 percussionistes, piano, i venen 25 persones de cor. La cosa promet. La veritat és que serà espectacular, perquè de per si Carmina Burana ja és una obra espectacular.
1: Parla'ns d'aquesta obra, perquè l'heu escollit.
2: Ostres, doncs mira, quan vam fer el Requiem, Carmina Burana era una d'aquelles coses que li agrada a la directora, la Gabriela Zavala, i, bueno, és una obra que de per si és molt majestuosa i molt espectacular. Però quan vam acabar el Requiem, la dona del diaca, el senyor Jordi, ens va dir, ostres, podríem fer un Carmina Burana, i ens va posar el carmelet a la boca. I al final, doncs, bueno, vam decidir aquestes dates, que ja, en principi, hi ha bastanta gent per aquí. De fet, jo ara estaré un parell de dies per aquí. Bueno, ja porto, vaig vindre ahir, fent promoció en els hotels i hi ha una persona per la platja que anirà repartint paperets per recordatori, doncs, que el dissabte a les 9:30 a l'Església de l'Assumpció.
1: Què té aquesta obra que faci que continuï emocionant el públic?
2: Des del meu punt de vista és la contundència que té. El contingut, el que és la lletra, a veure, està en llatí antic, perquè són textos medievals, que el 1800 i escaig les va recuperar el Carl Orff, va fer una selecció. Hi ha molts més textos, però aquests els va musicalitzar i va fer el que és el Carmina Burana. Però realment és una part de tot el que es va trobar d'uns textos medievals. Contra del que la gent pugui pensar, no té res a veure amb l'Església, sinó que més aviat satiritza l'Església. O sigui, són textos pagans, molt pagans. Molt d'Església no són.
1: Mm-hmm. Molt bé. A qui va dirigida aquesta obra? Per tots els públics?
2: A tothom. No té qualificació. Vull dir, poden venir nens... Home, que comencin a disfrutar una mica de la música a partir de 6 anys. Però si en venen de més petits, també estan benvinguts, no passa res.
1: Mm. Per aquest motiu, doncs, hem de recordar que aquest tipus de música, aquest tipus d'obres, no és una obra elitista que pugui gaudir només les persones cultes i...
2: No. No, és... A més, la part, a l'inici de l'obra, és una peça molt coneguda. Surt a moltes pel·lícules quan apareixen els dolents, normalment, perquè, com repeteixo, és molt contundent amb els timbals, el cor... Segurament ningú ho sap, molt poca gent ho sap, però aquella peça que jo ara recordo, per exemple, que apareix a Conan el Destructor, la de Schwarzenegger, i que és quan entren els dolents, per d'una manera, que es carreguen a tota la família del Schwarzenegger quan ell representa aquest petit, aquella música és Carmina Burana, i és a l'inici. I si algú la recorda, la té present, vindrà a escoltar allò i tot el que ve després, que ja no és tan contundent, és diguem, més normal, però és preciós.
1: Com ha anat la preparació?
2: Bueno, ja portem 3 setmanes, perquè, com sempre, aquí anem per trossos, sobretot amb piano, i aquesta setmana ja la primera, ja, bueno, però esclar, ja de cara al concert, hi ha la primera reunió general amb tot el cor, percussió, piano, per fer l'assaig general previ a sortir, a començar, diguem, a fer el concert del dissabte.
1: 25 persones m'has dit, eh?
2: Sí, aproximadament, sí, sí.
1: Molt bé.
2: Sí, sí.
1: O sigui, organitzar aquestes persones no és fàcil.
2: Bueno, hi ha una noia que és la que gestiona, perquè, esclar, sí, és, no només és dit tal dia hi ha un autobús que sortirà perquè baixem a tots els cantants, bueno, els que vulguin, hi ha gent que igual ve amb el seu cotxe, perquè n'hi ha alguns que es munten un cap de setmana perquè ja i es queden. Però els que venen i van, perquè ara doncs per totes aquestes persones és temps de feina, hi ha bastanta feina artística, doncs els hi va bé perquè hem flatat un autobús des de Barcelona. Hi ha alguns convidats que també aprofiten i bueno, vindran aquí, se'ls tornaran a endur. I després també els assajos de avui, demà toca cor, es fa la convocatòria, llavors et contesten, jo què sé, la meitat, és que no podem venir, doncs s'ha de canviar la data, normalment que sigui. A coincidir-los a tot, evidentment, a l'assaig general que es farà aquesta setmana, previ al concert, sí.
1: Molt bé. Com dèiem, doncs, Lluís, vas venir quan va tenir lloc Requiem de Mozart a l'Església de l'Assumpció, també. Per qui no hagi escoltat aquesta entrevista que vam fer ni hagi anat a aquest concert, recorda'ns quins són els objectius de Volem Òpera i com va néixer aquest projecte.
2: Bueno, Volem Òpera va néixer pues, ara farà un anyet, l'1 d'agost. La idea de Volem Òpera és acostar tota aquesta música, representacions antigues i que molta gent la té com algo elitista, acostar-ho a la gent i que sigui entenedora. Com diu el nom, Volem Òpera, inicialment també tenim un repertori d'òpera. De fet, ara estem preparant Carmen, que serà Carme, estem preparant l'Elixir d'Amor, estem preparant... ja em sortirà. Ara no en surto. Mira, coses del...
1: El títol.
2: Coses del directo.
1: Sí, bueno, no passa res.
2: Ja sortirà.
1: Ja te'n recordaràs.
2: Bueno, estem preparant tot això i el que intentem fer-ho és que sigui amè i per tothom. La idea de l'òpera i també d'aquests concerts és que és per un públic molt elitista que domina i també, per exemple, com que el principal centre neuràlgic d'això és el Liceu de Barcelona, que paga una bona fortuna, bons diners per anar allà, però aquella gent ho paga i quan va allà és capaç de discernir si el tenor o el baríton o la contralt o la soprano han donat la nota, l'han donat en el temps adequat, l'han donat... O sigui, són unes... És gent... No volem això perquè el 95% dels mortals no dominem aquesta tècnica, no la sabem. Llavors la idea és baixar-la una mica de nivell que ni te'n dones compte i fer-la amena. I, per exemple, tu vas a veure la Traviata de Volem Òpera, la disfrutes. Per què? Pues perquè, per començar, hi ha uns rètols impressionants que t'estan traduint en el moment i tu pots anar seguint el guion. La veritat és que també l'òpera és una cosa que es repeteix bastant. O sigui, la música es canta, es recanta i es torna a cantar i es van repetint, amb la qual cosa, al final, el text és relativament curt. I tu et dona temps a veure i disfrutes pues, de les veus d'aquesta gent, que són impressionants, disfrutes d'entendre-ho, disfrutes del de què va l'òpera i l'entens, i veuràs que són trames que són actuals d'avui en dia, i així d'aquesta manera pues, vas a veure una obra de teatre musicalitzada però amb molta qualitat i molta categoria.
1: I en aquest cas, Volem Òpera ens porta Carmina Burana aquest dissabte 25 de juliol a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, com dèiem, per les persones que hi vulguin anar, què han de fer? Com poden comprar?
2: A Entradium és on tenim la publicació i un parell d'hores abans ja tindrem la guixeta també a la porta de l'entrada per si no saps si podràs o no i et decideixes a l'últim moment. Doncs, si mal no recordo, hi ha missa dos quarts de... Acaba la missa de 7:45 i en quan acabi ja ens posem, ja comencem a preparar tot. S'han de preparar les cadires per tots els cantants, acabar d'entrar els instruments. El piano haurà entrat pel dematí. No sé si algú que ens escolta i va a missa el dissabte es trobarà un piano per allà perquè el venen a deixar i afinar. O sigui, el piano és una història a part. Mm-hmm. El porta una empresa, el deixa allà. Cada vegada que es mou un piano s'ha d'afinar. I, bueno, doncs ens el deixaran, ens l'afinaran i la missa es farà amb un piano allà. Vull dir, si hi ha algú que hi vagi, que no li estranyi, que hi hagi un piano aquell dia.
1: Molt bé, doncs és aquest dissabte, doncs, a 9:45 de la nit.
2: Sí.
1: Carmina Burana a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Lluís, ens hem deixat alguna cosa important que no hem parlat?
2: Jo volia fer un comentari.
1: Sí.
2: Perquè avui és la segona vegada que estic amb tu. Fas una feina impressionant. O sigui, no, és que la primera vegada jo em creia que parlaríem una mica i em diries, et preguntaré això o l'altre, de més enllà, i de cop i volta em trobo enmig de l'entrevista tremolant, perquè vulguis o no estar aquí, i posa el nervi, vull dir que vull felicitar-vos, perquè fas una feina excel·lent. A més, tu ho havies preparat molt bé, perquè vas anar enllaçant les preguntes... O sigui, t'havies mirat el tema en aquell moment que era Carmen... Ai, perdó.
1: Requiem
2: de Mozart.
1: De Mozart, sí.
2: Bueno, molt bé. I res, ja està.
1: Doncs agraïda perquè estiguis aquí, Lluís, i comparteixis el teu projecte i pugui arribar aquí al públic calafellenc. Moltíssimes gràcies per estar aquí
2: gràcies
1: una vegada
2: tu,
1: més.
2: Roser.
0: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.

0: Així sona la nova cançó del Mique Núñez. Això que acabes d'escoltar, que es titula Un altre cop, ara sí. 11, 40 minuts. Què tal? Molt bon dia. Bon migdia ja gairebé. Esteu escoltant Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra habitual emissió online. Podeu anar al nostre portal web, calafell.tv. I sempre ja teniu la nostra emissió online. A part de molts continguts, també podeu entrar a Ràdio a la Carta i recuperar, doncs, molts continguts que fem aquí a Calafell Ràdio. Per exemple, el programa d'ahir, que te'l vas perdre, doncs el pots recuperar en qualsevol moment. Ara farem una pausa curteta publicitària, quatre consells. A la tornada tindrem les novetats musicals i discogràfiques més destacades de la setmana. Ja sabeu, els divendres tenim un programa molt cultural. Entre les propostes, novetats musicals, el divendres és el dia oficial de la publicació d'aquests nous àlbums i aquí us presentem el més destacat. També avui tindrem cinema, també les sis principals estrenes setmanals que podem veure a partir d'avui en pantalla gran al vostre cinema, còmodament i fresquets. A l'Emergents, a partir de 12:45, entrevistarem a Lepanto 41. De fet, aquesta és una entrevista que recuperem de l'espai Emergents, que durant la passada temporada, tots els dissabtes al matí, ens acompanyava amb el David Burillo presentant-nos aquestes noves propostes, nous artistes que es van obrint camí en el panorama musical català. I abans d'arribar a la una, el semàfor de l'estiu. Tres notícies amb tres colors, el vermell, el groc i el verd, del nostre semàfor. I l'agenda, el repàs a l'agenda d'activitats programades per aquest cap de setmana al municipi i tot això aquí, a l'Obert per Vacances. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 12:45 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
3: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.
4: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
5: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
1: Doncs vinga, som-hi. Estem a les portes del cap de setmana. Cada divendres, aquí en el programa, també en repetició, en el Dissabte Edition. Entre les 11 i la 1 del migdia, els dissabtes a Calafell Ràdio, tenim l'espai de novetats musicals i discogràfiques. El divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes noves cançons i nou àlbums. I aquí us presentem el més destacat de la setmana. I així sona Music Fashion Film. És el nou treball de Charlie XCX. Comencem amb una de les grans agitadores del pop actual. Charlie XCX arriba avui a Music Fashion Film, un disc que apareix després de l'impacte mundial de Brat, aquell fenomen que va convertir el seu univers estètic, musical i fins i tot el color verd en una icona cultural. Ara, aquest artista, Charlie XCX, torna amb un projecte que ja des del títol deixa clara la seva manera d'entendre la música, no només com una col·lecció de cançons, sinó també com una experiència visual i artística. Es tracta d'un nou capítol del pop electrònic d'aquest artista, Charlie XCX, amb una mirada més experimental i amb influències que van més enllà de la pista de ball. Manté l'esperit immediat del pop digital, però juga amb textures més arriscades i amb una estètica molt vinculada al món de la moda i del cinema. El disc inclou 11 cançons i una amb col·laboracions, una de les més esperades, i és amb el cineasta David Cronenberg. També trobem temes com Rock Music, Càmera o Wing Wing, que ja ha servit per avançar aquesta nova etapa musical de Charlie XCX. Això que escoltem és Càmera, una cançó que mostra aquesta barreja entre el pop, la imatge i la narrativa cinematogràfica. Avui es publica el nou treball d'aquest artista, Music Fashion Film.

fet, avui us portem 5 novetats, ja que ara l'estiu. Doncs fins a finals del mes d'agost, doncs la cosa es queda una miqueta més relaxada per la indústria musical. Little Miss Twain. Així es titula aquest nou treball de Shania Twain, que veu la llum avui divendres. Canviem totalment d'estil, de registre, amb una de les grans estrelles del country pop mundial, Shania Twain, publica avui Little Miss Twain, un disc molt especial perquè mira enrere i recupera la història, la persona que hi havia abans de convertir-se en una superestrella internacional. Aquest és un àlbum de memòria, d'arrels i de reivindicació d'una trajectòria que va començar molt abans de Men, I Feel Like a Woman. Un retorn d'orígens al country, al blues, al rock i a influències clàssiques que formen part de l'educació musical de Twain. És un disc molt personal que alguns dels seus grans èxits als anys 90, amb una veu marcada pel pas del temps i per les experiències viscudes. Un disc que està inspirat en la seva infància, en la seva joventut, des dels primers concerts en bars fins als anys previs a la fama. Això que escoltem és Little Miss Twain, és la cançó que dona títol a aquest àlbum perquè resumeix la dimensió més emocional d'aquest projecte. El més nou de Shania Twain.

Vinga, anem per més, anem per la tercera. Escoltem a Tyla. Avui publica A-Pop. És una de les veus que més ha fet créixer la música africana dins del pop internacional i ara torna amb nou material. Tyla s'ha convertit en una de les grans representants de la nova generació gràcies a la seva capacitat de barrejar música, piano, R&B i pop global. El disc es diu A-Pop i continua construint un so propi i pensat per travessar fronteres. Es tracta d'una evolució al seu univers, ritmes africans, melodies molt enganxoses i una producció, podríem dir, molt orientada al pop internacional. Tyla manté aquesta combinació entre sensualitat, dansa i una estètica visual molt cuidada. I és que Tyla va saltar la fama mundial amb Water, una cançó que va convertir el seu so, doncs va estar molt present en les emissores i a les xarxes d'arreu del món. Aquesta és la quarta cançó que trobarem al disc, el tall número 4 del disc, Is It, que ja té 97 milions de reproduccions a Spotify.

i del nou treball de Tyla, el nou treball de Willow. És un artista impossible de classificar. Willow va començar vinculada al pop més comercial, però amb els anys s'ha anat construint un univers propi entre el rock alternatiu, el punk, el pop i també l'experimentació. Avui publica The Threat. Continua aquesta recerca artística i confirma que és una de les figures joves més inquietes de l'escena actual. Aquest és un disc que apunta cap a un so més orgànic, més introspectiu, guitarres i emoció i una energia molt vinculada al rock alternatiu contemporani. Willow ha anat transformant completament la seva imatge musical del pop adolescent dels inicis a una proposta molt més personal. El seu disc anterior, Empathogen, ja mostrava aquesta voluntat d'experimentar i de fugir d'etiquetes. The Threat, que es publica avui divendres, inclou aquesta Talk on the Hill. És el tall número 4 del tracklist. El nou treball de Willow, que sona així.

Vinga, anem per la cinquena i l'última de les novetats musicals que us proposem avui divendres. Així sona The Raytons, que han tornat, avui publicant A Love Letter to a Broken Town. És rock britànic de carrer. The Raytons arriben amb aquest nou treball, és el quart disc d'estudi, un títol que, com dèiem, A Love Letter to a Broken Town, un títol que explica molt bé l'esperit del grup. Cançons que miren la vida quotidiana, els barris, les amistats, les històries de la gent normal. Una banda que ha crescut molt gràcies al boca a orella i a una connexió molt directa amb el seu públic. Són 12 detalls, 12 cançons de rock britànic, de guitarres, melodies de corda, futbol i aquella tradició de bandes angleses que converteixen les experiències personals en himnes col·lectius. I és que els The Raytons han construït una carrera molt basada en els seus seguidors, especialment amb gires multitudinàries i una relació molt propera amb el públic. Representen aquesta escena britànica més popular i menys vinculada als circuits tradicionals de la indústria. Doncs ens quedem amb aquesta que està sonant ja, Hello, How Are You Today, un dels avançaments del disc que busca la cara més himne d'aquesta banda, The Raytons, que avui publiquen A Love Letter to a Broken Town. Ens quedem amb aquesta cançó, l'escoltem sencera en aquest espai de novetats musicals, les més destacades de la setmana.

0: Jo no sé si és perquè se'ls han acabat les idees o perquè és, però és que els DJs, els productors, estan recuperant cançons que en el seu dia fa anys enrere van ser èxit i tornen a aconseguir ser tot un número 1, com aquesta, la cançó de Bibi Rexha amb Faithless, això que es diu New Religion.
1: Obert per vacances, les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
0: Hem arribat a les 12 del migdia, ara mateix, amb 3 minuts. Seguim en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, l'Obert per Vacances, junts fins la una. Ja sabeu, amb moltes propostes per fer-vos passar el millor estiu possible entre els dilluns, de dilluns a dissabte, entre les 11 i la una, com us dèiem, dues horetes de molts continguts. I tots els divendres anem per les estrenes cinematogràfiques. Amb el divendres arriba també una nova renovació de la cartellera cinematogràfica. Aquesta setmana als cinemes ens proposen, entre d'altres, sis estrenes molt diferents. Tenim comèdia per passar una molt bona estona, cinema de suspens, terror, històries de superació, també propostes més personals per als espectadors que busquen un cinema diferent. En plena temporada ja d'estiu, quan moltes persones aprofiten les vacances per anar al cinema, les sales ofereixen opcions per tots els gustos. Així que prepareu crispetes, us poseu còmodament a la vostra butaca, perquè és el moment de repassar, entre les estrenes més destacades de la setmana, sis pel·lícules. I avui començarem amb una història de misteris i de secrets. El primer dels tràilers que escoltarem és de la pel·lícula El Anfitrión.
2: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
3: Estoy aquí para darte el mundo. Tú y solo tú serás la prueba viva de mi existencia.
4: Estoy encontrando mi sitio y tú tienes un lugar a mi lado. Si no eres un gallina.
3: Te pido que me ayudes con Sofía esta noche.
5: Feliz cumpleaños, Sofía.
3: Ya han hecho una película sobre mí, Foster.
5: ¿Se refiere al padrino?
3: Jamás olvidarás

0: Doncs així sona el tràiler, aquesta presentació de l'Amfitrión, la primera de les 6 propostes que us portem avui de les estrenes cinematogràfiques. Comencem amb una de les propostes amb més aroma d'intriga de la setmana, l'Amfitrión. La pel·lícula ens porta fins a un lloc aparentment idíl·lic, una illa privada del Mediterrani, on una família poderosa es reuneix per celebrar una ocasió especial. Tot sembla perfecte, un escenari espectacular, convidats selectes i una festa preparada al detall. Però sota d'aquesta aparença de luxe i de tranquil·litat comencen a aparèixer tensions, secrets del passat i conflictes que posen en dubte les relacions entre els protagonistes. El que havia de ser una trobada familiar acaba convertint-se en un joc de silencis, de sospites i d'interessos amagats. La pel·lícula combina el misteri d'un thriller amb una mirada sobre el poder, els privilegis i les persones que intenten mantenir tot sota control i tot allò que els envolta. És una proposta per als qui busquen una història d'intriga més psicològica, amb un ambient elegant i un repartiment de pes. Pel·lícula que es tracta d'una coproducció entre Grècia, Espanya, Regne Unit, Països Baixos, i que entre el repartiment està protagonitzada per Willem Dafoe, trobarem a la Emma Suárez i, atenció, també trobarem el guapo del Carlos Cuevas. Doncs aquesta és la primera de les estrenes cinematogràfiques que volem compartir avui divendres amb vosaltres, és l'Amfitrión. Vinga, tenim més tràilers, més títols. Anem per 3 de más.
1: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
2: Cole, tengo que ir a recogerle.
1: ¿Otra vez?
3: Esto es un restaurante serio. Only adults.
4: Mi hijo come de todo.
1: ¿Ah, sí?
3: ¿Te apetece hueva de cangrejo con crema de ortiguillas?
1: Claro, como vosotros sois los guays, sois los libres.

0: voley.
1: Todo bien.
2: Estamos en una maldición. Acuérdate, mi hermana, como poseída. Una cigüeña siniestra.
3: Julia, ¿qué haces?
4: Anda, ven que te acompaño a tu mesa.
5: Asesinado a su destino.
6: Castillo Bocadillo.
7: Todo esto es tuyo.
8: A ver, no se pegan moquitos en la mesa.
4: Estáis muy raros hoy, ¿no?
9: Yo soy de Lampa.
10: ¿Qué es Ampa?
4: La asociación de pamamis.
11: ¿Y cómo lleváis el disfraz de cangrejo?
10: Parece una chistorra.
12: Hay algo de la maldición que no estamos entendiendo. Pues tenemos que quererles. Fingir que les queremos.
13: Lucía es una máquina, ¿eh?
14: Sofía. Mami, yo confío en ti.
2: Igual era una pesadilla, honey. Pues no, honey.
15: Així sona el tràiler de 3 de març, aquesta cinta de 100 minuts de durada, una producció espanyola. Gènere comèdia familiar, així doncs, si busqueu una pel·lícula lleugera per passar una bona estona aquest estiu, aquesta és una de les propostes de la setmana, 3 de març. La història segueix a Ernesto i Julia. És una parella que té la vida perfectament organitzada, han construït una rutina còmoda, tenen clar quin és el seu projecte de futur i han decidit que la maternitat i la paternitat no formen part dels seus plans. Però tot canvia d'un dia per l'altre quan apareixen tres nens que asseguren que són els seus fills. Sense entendre què està passant, la parella haurà d'afrontar una situació completament inesperada i adaptar-se a una realitat que no havien imaginat mai. La pel·lícula juga amb el caos, les contradiccions de la vida familiar i aquella idea que moltes vegades els plans perfectes acaben saltant pels aires. Es tracta d'una comèdia d'estiu amb humor, emocions i una reflexió sobre les sorpreses que ens pot portar la vida. Una cinta que està dirigida per Mar Olid, protagonitzada per Salva Reina i la Kira Miró. També participa Luna Fulgencio. És una proposta orientada al públic familiar. Una pel·lícula que busca connectar amb l'espectador a través de situacions quotidianes portades a l'exageració. 3 de març és una de les estrenes cinematogràfiques de la setmana. I ara canviarem les rialles del cinema per una pel·lícula molt inquietant. El títol és Insaciable.
16: Creo que me apuntaré a esa cosa.
17: ¿Qué cosa?
16: Nada, un programa de gimnasio.
18: Por esa razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
19: Estos generosos donantes serán vuestros primeros pacientes.
16: Básicamente es fosfato de calcio.
17: ¿Qué?
16: Ceniza humana.

0: amb molts efectes sonors. Acabem d'escoltar el tràiler d'Insaciable, aquesta pel·lícula que s'estrena avui, del gènere de terror, un thriller psicològic. Per als amants del cinema de terror arriba avui Insaciable, proposta que aposta més per la incomoditat i la tensió psicològica que no pas pels ensurs fàcils. La pel·lícula ens presenta una protagonista atrapada en una situació que a poc a poc escapa del seu control. Una transformació inesperada començarà a afectar la seva manera de veure's a ella mateixa i també la seva relació amb el món que l'envolta. A partir d'aquí, la història explora les pors més internes, l'obsessió pel cos, els límits de la identitat i aquella sensació que alguna cosa està canviant sense poder-hi posar fre. És una pel·lícula que juga amb l'atmosfera, amb la tensió i amb un tipus de terror més psicològic i provocador, una opció ideal per a aquells espectadors que prefereixen una proposta més fosca i diferent. Avui arriba des d'Austràlia aquesta cinta. Es diu Insaciable, que està dirigida per Natalie Erica James, endinsa en el terreny del terror psicològic, com dèiem anteriorment, explora el subgènere conegut com a body horror i té una mirada més inquietant que convencional. Una proposta pensada pels amants del cinema de gènere. Vinga, va, deixem enrere el terror i anem cap a una història molt més humana. Anem a escoltar el tràiler, us presentem L'última travessia.
1: Después de esta noche, nos largaremos de aquí para siempre. ¿Estáis preparados para empezar una nueva vida? La lancha saldrá mañana, a las 5 en punto de la mañana. Ofrezco billetes de ida directos a Grecia. Costarán 2.000 por adulto y 1.500 por niño.
2: ¿Qué garantías hay de que mi gente llegue sana y salva?
1: Id al corazón que hay en la valla y continúa hasta llegar al mar. ¡Todo el mundo a la lancha, ya! Todo va a estar bien.
0: Així sona L'última travessia, el seu tràiler. És la quarta proposta que us portem avui en aquest espai d'estrenes cinematogràfiques de la setmana. L'última travessia és una d'aquelles pel·lícules que posa el focus en les persones que hi ha al darrere dels grans titulars. La història segueix una doctora siriana i la seva filla, que es veuen obligades a abandonar casa seva i emprendre un viatge ple d'incerteses. Durant el camí trobaran altres persones que també busquen una nova oportunitat i que comparteixen una mateixa necessitat: començar una nova vida. La pel·lícula parla de fronteres, desplaçaments i supervivència, però sobretot parla de les decisions difícils que moltes persones han de prendre quan quedar-se ja no és una opció. És un drama que busca emocionar a través de les seves històries, històries personals, i posar rostre humà a la realitat que sovint veiem, no només a través de les notícies. Una pel·lícula que arriba des de Jordània, està dirigida per Brand Andersen, una història de cinema social que té com a eix les migracions i la supervivència. Una cinta que combina l'emoció i la reflexió, una proposta molt dramàtica dins de la cartellera d'aquesta setmana, d'aquest divendres. Que encara ens queden dues propostes, dues cintes, dues pel·lícules que s'estrenen avui en pantalla gran. Deixem aquestes històries de somnis i anem amb esport i oportunitats. El sueño americano.
3: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
4: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
5: ¿Quieres empezar desde lo más alto?
6: Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
5: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
6: Sí.
4: Todavía no estáis preparados.
5: Habrá que empezar por comerse el cucurucho.
7: Por mi madre, que pagamos dos habitaciones.
5: He speak English. I speak English.
6: Cruz nos rendimos, cara luchamos.
7: Has hecho trampa.
6: ¿Crees que voy a dejar que una moneda decida por nosotros?
7: Es un chaval que mide 2,13. Es una máquina de guerra. Estamos sin Blanca.
8: No tenía ni idea de que andabais tan chungos, pero...
6: Vale. We just want to show you our player.
9: Where can I see him play? You have a video? Oh, my God.
6: No nos llamará. Ese tío nos ha estafado.
7: Nos hemos endeudado. Nos hemos dejado la vida. ¡Cabréate!
6: Saldremos de esta. La combinación infernal. Caliente, frío. Somos como un grifo.
10: ¿Entonces cuánto debemos?
6: El fracaso es la clave del éxito. Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
7: With the first pick.
6: Cuando triunfemos y seamos importantes agentes de la NBA, diremos... Joder, esa etapa fue brutal.
7: Lo que buscamos principalmente son dos cosas. Personas que compartan nuestra pasión y que tengan motivación.
10: O sea que no está pagado.
7: Exacto, muy bien. No lo pareces para nada, pero eres bastante lista. Muy bien.
0: El sueño americano. El cinema esportiu sempre ha tingut una capacitat especial per parlar de...

0: L'èxit i les oportunitats i està pensada per un públic ampli. Utilitza l'esport com a metàfora vital en una proposta emocional. És una de les més emocionals de la setmana a la cartellera cinematogràfica. Vinga, acabarem aquestes estrenes cinematogràfiques. Anem per la sisena i última que us portem avui. És una proposta més íntima i diferent. El títol, El mensaje.
1: Ani, despertate. Hay un señor con una tortuga. Anika, cuando conecta con los animales, le aparecen imágenes, a veces en colores, a veces blanco y negro, a veces son sensaciones. Los mensajes parecen encriptados, pero no son. Por eso pedimos siempre que las personas se abran a escuchar.
2: ¿Cuánto cuesta tres? Uno, dos...

0: ¿Dónde están mis hermanos?
1: Així sona el mensatge. Hem volgut escoltar íntegrament tot aquest tràiler. Tanquem aquesta secció de cinema d'avui amb el mensatge. Es tracta d'una pel·lícula que aposta per una mirada més sensible i personal. La història segueix una nena amb una capacitat molt especial. Pot comunicar-se amb els animals. Juntament amb els seus tutors, inicia un viatge per diferents territoris, fent de mèdium per mascotes, una aventura que acabarà parlant de la comunicació, la pèrdua i la necessitat que tenim tots de sentir-nos connectats. És una pel·lícula que fuig de les històries més convencionals i proposa una experiència més tranquil·la, basada en emocions i en els petits moments. Una opció per als espectadors que busquen cinema diferent, més contemplatiu i amb una mirada molt humana. Arriba des d'Argentina, es va estrenar el 2025, arriba ara a les pantalles espanyoles, una cinta aquesta, El mensaje, dirigida per Ivan Font. Una producció, com dèiem, argentina, que dura 91 minuts, té una mirada entre el realisme i la fantasia i que explora la relació entre humans i els animals. Una proposta molt personal del cinema d'aquesta setmana. Doncs aquestes són les 6 estrenes cinematogràfiques més destacades que arriben aquesta setmana en pantalla gran als cinemes. Misteri amb El anfitrión, comèdia amb 3 de más, terror amb Insaciable, el drama amb La última travessia, esport i emoció amb El sueño americano i aquesta, l'última, una proposta més especial amb El mensaje. 6 maneres diferents de viure al cinema aquest estiu, aquest cap de setmana, estrenes cinematogràfiques, així que ja ho sabeu, una sala fresqueta, una bona pel·lícula, una estona desconnectant de la calor, que també pot ser una molt bona proposta per les vostres vacances.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: 掉。
1: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv,
2: a calafell.tv
1: i a la nostra aplicació.
2: I a la nostra aplicació.
1: Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
2: En directe.
1: Aquí i ara... L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Déu-n'hi-do, quin bon rotllo que desprèn aquesta cançó. Bàsicament, gairebé totes les que fa aquest senyor, el Bruno Mars. Des del The Romantic, que és l'última, l'últim senzill, On My Soul. El rotllo funky que tant ens agrada. Amb aquesta, una de les grans veus del panorama musical mundial, amb Bruno Mars.
1: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
0: I així hem arribat al punt de 12:45 del migdia. Us seguim acompanyant en directe des de Calafell Ràdio. Som l'emissora municipal de Calafell i cada estiu estem oberts per vacances. Almenys durant aquest mes de juliol, amb aquest magazín que combina molts espais per fer-vos passar un matí ben acompanyats, ben entretinguts. I també aquesta temporada, aquest 2026, cada dia en el programa tenim Emergents. Aquest espai radiofònic que hem deixat enrere en la temporada regular amb el David Burillo tots els dissabtes, despertant-nos i entrevistant a grups, a músics, a cantants emergents que es van obrint pas en el panorama musical català. I també nosaltres hem aprofitat aquestes entrevistes per anar mica en mica doncs recuperant-les i coneixent aquestes noves propostes. Alguns ja comencen a ser noms força importants de la música de Catalunya. Avui els convidats són Lepanto 41.
2: Ja sabeu que això va de conèixer artistes emergents i, per tant, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb el grup emergent Lepanto 41. Molta atenció perquè ara sentirem la seva cançó Quatre Cales.

0: Molt bon dia, nois.
1: Hola.
0: Joel, Uller, ara repassarem el vostre projecte. Ja venim de sentir Quatre Cales, una cançó del vostre darrer àlbum, Emergència. Abans de parlar de tot això, expliqueu-nos qui és Lepanto. Com es va formar aquest grup?
1: Doncs pues mira, Lepanto 41 es va formar farà uns anys i mig, tres, amb el carrer Lepanto i el bloc 41. Es va formar per... Bueno, ens vam trobar el 3 perquè havíem de fer una reunió per planejar un càmping. I allà amb Fidalgo, amb el Fidalgo, ens va ensenyar pues, una cançó que va escriure i a partir d'allà pues, vam començar. No? Sí, ens anàvem ajuntant allà al principi del carrer Lepanto i bueno, ara ja no estem allà, però igualment pues,
2: és el de base i tot.
0: Venim de sentir Quatre Cales, per tant una idea ja es poden fer els nostres oients, però per qui no us conegui encara, quin so us defineix?
1: Bueno, no tenim com un so en concret perquè ens agrada experimentar molt, però bueno, ara últimament pues, estem fent coses més under i més fosques del que veníem, però és això, no ens centrem, tipus, ens va temporades i ens fem el que ens agrada.
0: Molt bé.
1: I al final l'àlbum ha sigut una mica d'experimentació i crec que també l'àlbum amb això com diferents estils.
0: Sí, totalment. I, bueno, de fet, és el que us anava a preguntar ara. El 13 de març treieu el vostre primer disc, Emergència. Com ha estat aquest procés de creació?
1: Doncs bastant llarg, perquè fem col·laboracions i, bueno, ens vam ficar un repte que potser era una mica més gran del que érem capaços, però també això és el que ens ha motivat a tirar-ho endavant. I, bueno, no ho sé, tu vas trobar alguna cosa? No, això... Bueno, és complicat, no? Al final, perquè treballes amb molts artistes i molts productors, però bueno, al final...
2: Hem après molt de tot el procés.
1: Exacte.
0: Clar, perquè, és, bueno, com dèiem, és el primer disc, llavors, doncs, poc a poc m'imagino que heu anat traient doncs, aquest resultat tan bo. Imagino que heu estat un temps treballant en aquest àlbum, per tant, ara toca gaudir-lo i no esteu pensant potser en fer nova música, veritat? O ja teniu algunes cançons que comencen a sortir?
1: Bueno, estem preparant coses, però perquè sempre que fem música i tal. Sí, està bé parar, però en el fons nosaltres seguim fent música i quedant per gravar, perquè això ens agrada.
0: Molt bé, doncs llavors estarem pendents des d'aquí, Calafell Ràdio, per anar veient quina música aneu traient i a veure si la podem anar publicant. Arriba el bon temps, nois, i això vol dir que comença l'època per excel·lència de concerts. Esteu preparant ja el directe d'aquest àlbum? Quines dates potser teniu a la vista, si és que en teniu?
1: Tenim alguna, però no es pot fer.
2: Encara no es pot.
0: Vale.
1: Ja no es pot anunciar, però serà tot i prepararem un directe, bueno, el millor que puguem. Sí. És que la gent que va venir a Club, que va fer el concert de presentació de l'àlum, ja va veure una mica de la línia que tiraríem, però volem millorar-ho encara més. I això, que es preparin i res. A l'estiu tenim moltes ganes, si surt també algun concert més.
0: Molt bé, doncs llavors encara queda una mica en incògnita, us podem buscar a les xarxes socials per això, a lepanto.41. Suposo que allà anireu publicant tota la vostra activitat, veritat?
1: Efectivament. Sí.
0: Molt bé, nois, doncs ara estem a punt de sentir Som Emergents, una cançó també que forma part d'aquest darrer àlbum. No sé si ens podeu explicar una mica, fer un avançament del que sentirem ara.
1: Bueno, és una cançó que barreja, bueno, de bambú, és de bambú primer de tot, i barreja una mica doncs, el fet d'estar cuinant aquest àlbum, tipus la cuina, amb el procés d'artistes emergents. I bueno, això barreja, tipus, i de fet en el videoclip, si algú té ganes de veure'l, vam gravar al restaurant Som Terra, doncs hi ha també més referències visuals.
2: És el llançament abans de l'àlbum. Això també pues, ajuda una mica a enfocar el que vindrà, que és, bueno, que és l'àlbum.
1: I el missatge pues, ens sentim bastant identificats. Jo el que anava a dir és que hem tret unes samarretes que tenen aquest missatge de Soc Emergent i aquesta és una frase que no sé, ens la sentim molt després.
0: Molt bé. Doncs, nois, ha estat un plaer. Nosaltres seguirem pendents de la feina que aneu fent i gràcies per ser amb nosaltres avui a Calafell Ràdio.
1: A vosaltres. Perfectament.
0: Nosaltres ens acomiadem ni més ni menys que amb la cançó Som Emergents.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Sí que som-hi, 12:43 minuts, divendres, dia 24 de juliol de 2026, a les portes del cap de setmana, però l'actualitat no s'atura. Sigui festiu, sigui divendres, sigui quan sigui, sempre tenim notícies que ens agrada o no d'haver de situar els nostres tres colors del nostre semàfor de l'estiu. Notícia negativa pel color vermell, la que es trobaria entre el bé i el mal en el groc, i la notícia positiva, quan en tenim, en el color brec, en el color verd. Sempre intentem que hi hagi alguna que ens tregui un somriure o que ens deixi bones sensacions. A vegades és complicat quan us hem de parlar. Doncs, com per exemple, la notícia de color vermell del nostre semàfor d'aquest divendres. I és que aquest dijous una dona de 74 anys ha mort ofegada mentre es banyava a la platja de l'Estany Masmel a Calafell, aquí molt a propet d'on es troba Calafell Ràdio, calafell.tv. L'avís als serveis d'emergència es va rebre poc abans del migdia, després que alguns banyistes la traguessin inconscient de l'aigua i iniciessin les maniobres de reanimació. Tot i la ràpida actuació dels socorristes i del sistema d'emergències mèdiques, no se li ha pogut salvar la vida. En el moment de l'accident, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici oficial de la campanya de bany el passat 15 de juny. Aquesta xifra cal sumar-hi 8 víctimes mortals en piscines i 3 més en aigües interiors. Davant d'aquestes dades, Protecció Civil insisteix en la importància d'extremar les precaucions, especialment entre la gent gran, i recorda que cal evitar el bany si no es troba un no es troba bé o si hi ha qualsevol signe de cansament o malestar. Doncs aquest és el motiu del nostre semàfor de color vermell, aquest recordatori que fins i tot amb bandera verda i amb mar tranquil i també amb la presència del servei de socorrisme de les platges, el mar mai no deixa de comportar riscos i la prudència continua sent la millor prevenció. Vinga, anem per el color groc del nostre semàfor d'aquest divendres. Parlem de la temporada de nidificació de les tortugues careta o babagua, que ja ha començat a Catalunya. El primer niu d'aquest estiu s'ha localitzat a la platja de l'Estartit, al Baix Empordà, molt a prop de la línia de mar. En aquest cas, els especialistes van decidir traslladar alguns dels ous metres fins a una zona més protegida per garantir les millors condicions perquè els ous arribin a bon port. En total, el niu conté 71 ous i des del mateix moment de la troballa es va activar el protocol habitual amb la participació de la Generalitat, la Fundació CRAM, investigadors de la Universitat de Vic i el personal del Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i del Baix Ter. Durant les pròximes setmanes faran un seguiment constant del niu fins que arribin les primeres eclosions, previsiblement cap a finals d'estiu. Cada vegada és més habitual que les tortugues careta escollin les platges catalanes per pondre els ous. Els científics ho relacionen, entre altres factors, amb l'augment de la temperatura de l'aigua del Mediterrani. Aquesta és una notícia positiva per la biodiversitat, però també obliga a protegir aquests espais i demanen la col·laboració dels banyistes si detecten alguna tortuga o algun possible niu. Per això avui el semàfor és groc, és una bona notícia que hauríem situat en el color verd, però aquesta vegada l'hem situat en el color groc perquè és un senyal esperançador per la conservació de l'espècie, però caldrà seguir molt de prop l'evolució d'aquest niu, sobretot per les cries que puguin arribar al mar i puguin, doncs, desenvolupar-se en adultes. Amb èxit, que ens han explicat mil vegades que de totes aquestes tortugues molt poquetes arribaran a l'edat adulta. Vinga, anem pel color verd del nostre semàfor de l'estiu, perquè aquest estiu anar a la platja serà una mica més fàcil per a moltes persones amb discapacitat visual. A la platja de Tarragona, la platja de la Rabassada i també la de Cunit han estrenat un sistema acústic que permet als banyistes invidents entrar i sortir del mar amb més autonomia i seguretat, sense haver de dependre constantment d'un acompanyant. El sistema és molt senzill d'utilitzar. Quan l'usuari arriba a les instal·lacions de la Creu Roja, rep una pulsera amb diferents funcions. Un cop dins de l'aigua, unes balisses situades a la sorra emeten senyals acústics que serveixen de guia per orientar-se, saber en quina direcció es troba la platja i tornar-hi amb facilitat. La pulsera també incorpora un botó per demanar ajuda, si fos necessari, mentre els socorristes supervisen el bany des de la sorra per garantir la seva seguretat en tot moment. El servei és gratuït gratuït, no cal fer reserva prèvia i estarà disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, complementa altres mesures d'accessibilitat que ja ofereixen aquestes platges, com les passarel·les d'accés, les cadires amfíbies o el material de suport per al bany. Més enllà de la tecnologia, aquesta és una iniciativa que ajuda a fer que un gest tan quotidià com banyar-se al mar estigui a l'abast de tothom, perquè gaudir de la platja també és poder-ho fer amb autonomia, confiança i també igualtat d'oportunitats. Per aquest motiu, avui el semàfor és de color verd per aquesta notícia, una iniciativa que fa molt... que fa de les nostres platges més accessibles i convida a viure l'estiu d'una manera més inclusiva. Sobretot aquestes notícies de color verd, avui també la de color groc, que ens agrada llegir. Tant de bo no tinguéssim que explicar-vos les notícies com la que hem situat avui en el color vermell del semàfor. El semàfor de l'estiu, a l'Obert per Vacances.

Doncs vinga, en 8 minuts arribem a la 1 del migdia. Anem mica a mica apropant el punt i final del programa de l'Obert per Vacances d'aquest divendres, però sempre abans d'arribar al final, abans de dir-vos adeu i de recollir tracets, donem un cop d'ull a l'agenda del web municipal calafell.cat per conèixer, per explicar-vos quines són les activitats programades per les següents hores. I avui divendres, a la festa del carrer del Mar, al nucli del poble de Calafell, es celebra, doncs, la seva festa, festa del carrer de Mar. A partir de 6:45 de la tarda hi haurà tallers infantils amb la Cíntia Branco, però també hi haurà un espectacle infantil i berenar popular. Serà a la placeta del carrer de Mar, a partir, com dèiem, 6:45 de la tarda, avui divendres 24 de juliol. I dintre d'aquesta celebració del carrer de Mar, tindrem a partir de les 9 del vespre sopar de carmanyola i ball amb el duet d'ambient. Així no us ho perdeu, placeta del carrer de Mar, a les 9 del vespre, sopar de carmanyola i ball a partir de les 9 del vespre. I demà dissabte, dia 25, a partir de les 8 del vespre, ballada de sardanes a la plaça de Catalunya, també al nucli del poble de Calafell, serà amb la cobla Maricel. No us ho perdeu. 8 del vespre, demà dissabte, plaça de Catalunya, ballada de sardanes. I del cap de setmana ja ho tenim, però permeteu-me que us avanci que aquest dimarts, dia 28, torna el terror a la fresca en el parc de la Sínia amb la projecció de la pel·lícula Abigail. Projecció gratuïta per als públics valents que els agradi aquest gènere, el gènere de terror, amb aquest terror a la fresca, a les 10 del vespre. Edat recomanada, majors de 16 anys. Abigail, un grup de criminals segresta una nena aparentment innocent per demanar un rescat. Aviat descobreixen que no és una víctima qualsevol, no es tractaria d'una víctima força innocent, al contrari. Doncs bé, això serà dimarts vinent, dia 28 de juliol. Podeu consultar totes les activitats, ja ho sabeu, al web municipal calafell.cat, a la seva agenda. Doncs vinga, marxem, recollim trastets. Recordeu, demà dissabte, a partir de les 11 i fins la 1, dissabte edition de l'Obert per Vacances, recuperant alguns dels espais que han estat protagonistes al llarg d'aquesta setmana que anem finalitzant. Salutacions, sóc el Ferran Boquer. Tot un plaer acompanyar-vos en nom dels companys, dels col·laboradors que també participen del programa. Marxem amb l'Olivia Rodrigo. Stupid Song és una de les últimes cançons, una de les seves últimes propostes, i amb això ens quedem per apropar-nos a la 1 del migdia. Molt bon cap de setmana a tots. En directe tornem dilluns a les 11 a l'Obert per Vacances, última setmana d'aquest mes de juliol.

ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'una a dos quarts de dues del migdia a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 24 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell fa accessibles les voreres de l'Estany i Masmel Platja. Es faran guals a cada cantonada per les persones amb mobilitat reduïda. En parlem d'aquí uns instants. Abans tenim altres notícies que primer de tot resumim en titulars. Una dona de 74 anys mor ofegada a causa d'una aturada cardíaca a la platja de l'Estany Masmel, a Calafell. Ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. El proper dimarts 28 de juliol, el municipi de Calafell acollirà la projecció de la pel·lícula de terror Abigail, dins del cicle de cinema a l'aire lliure, terror a la fresca. L'esdeveniment tindrà lloc a les 10 de la nit al Parc de la Sínia. Adjudicada per 629.000 euros, l'aplicació mòbil de Seguretat Ciutadana del Camp de Tarragona. L'empresa del Vendrell, Goll Securi, ha estat la guanyadora del concurs, impulsat conjuntament per 7 municipis. Sitges activa el Pla Espigó per reforçar la seguretat durant la temporada d'estiu. El preu de la bombona de butà puja gairebé un 16%. El preu es revisa bimestralment i l'increment, doncs, del preu d'impostos està limitat a un 5%. Més de 3.200 joves de Tarragona ja han demanat el bo cultural jove de 400 euros. Els nascuts el 2008 poden sol·licitar l'ajuda fins al 31 d'octubre i per primera vegada també es podrà destinar a instruments musicals, material artístic o cursos culturals. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: José Esteve entrena el kàrting del Vendrell i va ser el gran protagonista de la categoria Minica, la primera prova del Campionat de Catalunya de Kàrting 2026. El pilot es va imposar amb autoritat en les dues curses disputades al Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, signant un doble triomf a Xiva. El José Esteve només té 7 anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell està realitzant obres de millora a les voreres dels barris de l'Estany i Masmel Platja per tal d'adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les millores es fan durant els mesos d'estiu, tot i que són els mesos amb més afluència de gent, ja que no ha estat possible començar-les abans per tràmits burocràtics. L'objectiu és fer recorreguts adaptats per persones amb mobilitat reduïda, ja que són barris on hi ha moltes peticions en aquest aspecte. Caldria fer actuacions més importants al barri, ja que els carrers no tenen arbrat i no es poden afegir refugis climàtics. Però, de moment, la solució als problemes d'accessibilitat a les voreres, apunta l'Ajuntament de Calafell, són aquestes actuacions que s'estan realitzant actualment. L'actuació és complementària amb d'altres actuacions més importants que s'estan preparant en aquest àmbit. Una d'elles és el ja anunciat pont de la Ciutadella Ibèrica, que connectarà amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda, que es peatonalitza de dalt a baix. Aquest carrer es renovarà integralment i serà de prioritat per a vianants, tot i que hi haurà pas per al trànsit rodat. L'objectiu és, a poc, anar pacificant la mobilitat al barri i fer-la més sostenible, on els desplaçaments a peu o en bicicleta tinguin més protagonisme. L'Ajuntament de Calafell apunta que també treballen per millorar la capacitat comercial del barri, on actualment hi ha només dos establiments de restauració i cap espai per a petit comerç. En aquest sentit, el canvi normatiu del POM, que s'està tramitant, preveu obligar les noves construccions a fer els baixos comercials a peu de carrer per generar espais on es puguin posar negocis i comerços de proximitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell projecta la pel·lícula vampírica Abigail, una nova sessió del cicle Terror a la Fresca, el cicle estiuenc de cinema de terror a l'aire lliure, organitzat per Calafell Jove. Continua omplint de crits i emocions fortes nits d'estiu al municipi de Calafell els dimarts. De fet, El tor serà d'Abigail, una producció recomanada per majors de 16 anys que promet fer saltar els espectadors de la cadira. Tindrà lloc el proper dimarts 28 de juliol a les 10 de la nit, com sempre al Parc de la Sínia de Calafell. En cas de pluja o fort vent, la sessió es traslladaria al Centre Cívic Cinema Iris, al carrer Vilamar de la Platja. La pel·lícula es projectarà en castellà i l'activitat és totalment gratuïta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Una dona de 74 anys i de nacionalitat espanyola mor ofegada aquest dijous mentre es banyava a la platja de l'Estany Masmel de Calafell, segons s'ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut al voltant de les 12 del migdia quan unes persones han tret la banyista de l'aigua inconscient i han començat a practicar-li les maniobres de reanimació a la sorra. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i una jove a la bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des de que va començar oficialment la campanya de bany, el 15 de juny. A més, s'han registrat 8 víctimes mortals en piscines i 3 en aigües interiors. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, però no van poder fer res per salvar-li la vida a causa d'una aturada cardíaca. També s'hi van desplaçar 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de les diligències. Des de Protecció Civil recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment al servei de socorrisme o trucar al 112 per facilitar una actuació ràpida. També es recomana vigilar constantment els infants, evitar estar-se massa estona al sol, mantenir-se ben hidratat i hidratada i no banyar-se si no es troba bé o es nota cansament. A la platja cal respectar el color de la bandera i les indicacions dels socorristes i practicar les activitats aquàtiques en zones habilitades i amb les mesures de seguretat adequades.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Reus, per encàrrec propi, ajuntaments com Cambrils, Callà, La Canonja, Constantí, Montroig del Camp i Tarragona han adjudicat el contracte per disposar d'una nova aplicació mòbil que permeti a la ciutadania contactar de forma ràpida i immediata amb els cossos policials en cas d'emergència. S'ha adjudicat per més de 629.000 euros a l'empresa Goil Security, amb seu al Vendrell. Amb experiència en implantació de solucions semblants en altres municipis com Sitges. El pressupost inclou els costos de subministrament i implantació, de suport i manteniment, així com serveis addicionals en consultoria i programació. Un cop formalitzat el contracte, l'empresa vendrellenca adjudicarà i disposarà d'un termini màxim d'un any per la implantació total d'aquest servei. Finalitzada la implantació, es començarà a proporcionar el servei de suport, manteniment i actualització prestat al núvol, incloent possibles millores per consultories o programacions de 3 anys. L'aplicació permetrà evitar missatges d'alerta i fer trucades davant d'una emergència ciutadana, les quals seran dirigides automàticament a la policia local més propera, així com rebre informació constant dels cossos municipals. Només amb finalitat de seguretat ciutadana, l'aplicació ha de permetre la transferència de dades personals que puguin ser clau, així com la geolocalització de l'avís. El sistema també permet en les seves comunicacions la segmentació dels usuaris per perfils i categories amb necessitats de seguretat diferents, com ciutadania, comerç, local, empreses, professionals sociosanitaris, educadors o persones en situació de vulnerabilitat. L'aplicatiu també dona una solució multidioma, amb opcions de configurar-la en català, castellà, anglès, francès i alemany. Per tant, doncs, aquesta empresa vendrellenca està la guanyadora d'aquest encàrrec propi fet per alguns ajuntaments del Camp de Tarragona.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies. La policia local i els Mossos d'Esquadra han presentat el Pla Espigó, un dispositiu conjunt que compta també amb la col·laboració d'agents socials i de seguretat privada, principalment de Renfe, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la convivència durant els mesos de màxima afluència de visitants a Sitges. L'operatiu es centra en el reforç de la seguretat ciutadana mitjançant patrullatges als nuclis de Sitges, Garraf i les botigues. La prevenció de delictes contra la seguretat viària amb controls d'alcohol i drogues i el control de la venda ambulant no autoritzada al passeig marítim, especialment durant els caps de setmana. La continuïtat del dispositiu arriba avalada pels bons resultats del Pla Espigó 2025, que va permetre reduir un 18% els delictes durant el període estival. Entre l'1 de juny i el 30 de setembre de l'any passat, els furts a Sitges van disminuir un 28%, els robatoris amb violència un 24%, els robatoris a l'interior de domicilis un 31% i els robatoris amb força a l'interior de vehicles un 13%. Paral·lelament, les detencions van augmentar un 43%, mentre que les relacionades amb robatoris a l'interior de vehicles van créixer un 250%, unes xifres que evidencien l'eficàcia del treball coordinat entre tots els cossos implicats. De fet, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha destacat que la seguretat és una prioritat perquè és imprescindible garantir la convivència i el benestar de les famílies. Les actuacions del Pla Espigó s'han planificat a partir de l'anàlisi d'incidències registrades en temporades anteriors, reforçant la presència policial a les zones més sensibles per prevenir delictes, incrementar la capacitat de resposta i potenciar l'efecte dissuasiu. El dispositiu es desplega durant tota la setmana amb torns de matí, tarda i nit, combinant patrulles uniformades i agents de paisà segons la problemàtica, la zona i la franja horària. Durant el dia es reforça la prevenció de furts al centre i als robatoris a l'interior de vehicles, al Vinyet, Terra Mar i Garraf, mentre que en horari nocturn, especialment divendres i dissabtes, s'intensifica la vigilància a la zona d'oci nocturn per prevenir robatoris amb violència i intimidació, furts i conductes incíviques. El dispositiu també inclou actuacions específiques a l'estació de tren de Sitges, als parcs, jardins i principals accessos. Per la seva banda, es destaca que les dades que tenen de l'any passat són bones, perquè hi ha coordinació entre tots els actors implicats per millorar i prevenir delictes i actuar amb rapidesa en cas que sigui necessari. El Pla Espigó 2026 de Sitges romandrà actiu fins al 30 de setembre, amb l'objectiu de garantir la seguretat, la convivència i la tranquil·litat tant dels veïns com dels visitants durant tota la temporada d'estiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: I seguim amb més notícies d'àmbit ara general, perquè el preu màxim de venda al públic de la bombona de butà passa de 15,39 euros a 17,83. Es tracta d'una pujada de gairebé un 16% que es deu principalment a la fi de la reducció de l'IVA i a les pujades del preu dels transports. El preu màxim de venda dels gasos liquats del petroli envasat GLP en envasos entre 8 i 20 quilos, la tradicional bombona de butà, no està liberalitzat i es revisa bimestralment. Cada mes, per resolució de la Direcció General de Política Energètica que es publica al BOE. Aquesta revisió es calcula en funció del cost que assoleixi la matèria primera, els mercats internacionals, així com el cost del transport i l'evolució del tipus de canvi euro-dòlar, entre d'altres factors. Aquesta vegada més, el retorn de l'IVA al 21% i la nova reducció temporal de l'impost sobre els hidrocarburs, la pujada també té en compte la retallada de la cotització de les matèries primeres i un fort augment del cost dels nòlits, així com la depreciació de l'euro davant de el dòlar. Per tant, el gas liquat de petroli GLP envasat és una barreja d'hidrocarburs, principalment composta de butà, que serveix com a alternativa al gas natural per al consum energètic en envasos de pressió. La revisió del preu abans d'impostos del butà a l'alça o a la baixa està limitada al 5%. Si aquest preu puja o baixa més d'un 5%, el possible excés o defecte de preu s'acumula per aplicar-se en revisions posteriors. Per tant, la pujada del preu màxim de venda final, però, ha estat molt major, del 16%, pel retorn de l'IVA al 21%. Els repartidors de butà han insistit a exigir que revisin els costos del repartiment, una revisió legalment obligatòria que està suspesa des de l'any 2020. Han exigit l'aprovació d'una nova regulació ajustada als costos reals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: I el preu dels combustibles i lubricants per a vehicles personals a Espanya va augmentar un 7,9% al juny, segons dades d'Eurostat publicades. La xifra està per sota de la mitjana de la Unió Europea, que va registrar uns increments del 13,7%. Tot i això, l'augment de l'abril i del maig en comparació als mateixos mesos del 2025 era del 20,8% i del 20,7%. D'altra banda, el dièsel va caure un 6,4% i la gasolina un 4,2% arreu dels 27%. En comparació al maig, tots els estats membres van registrar caigudes del preu del dièsel, liderades per la República Txeca. En el cas de la gasolina, els dos únics països on va augmentar el preu va ser Xipre i Itàlia. Però ara per ara, els preus estan augmentant a causa de la guerra.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Un total de 3.275 joves de la demarcació de Tarragona ja han sol·licitat el bo cultural jove durant el primer mes de vigència. A Catalunya les peticions superen les 29.600, mentre que tot l'Estat ja s'han registrat més de 202.000 sol·licituds. El programa impulsat pel Ministeri de Cultura ofereix 400 euros als joves que hagin complert o compleixin 18 anys durant aquest 2026, amb l'objectiu de fomentar el consum cultural i enguany com a novetat també la creativitat. Per primera vegada, l'ajuda no només es podrà destinar a comprar llibres, entrades per espectacles, cinema o plataformes digitals, sinó també adquirir instruments musicals, material per creació artística o inscriure's a cursos i tallers culturals, tant presencials com en línia. Els beneficiaris podran optar per repartir els 400 euros entre diferents categories culturals: arts en viu, patrimoni, llibres, videojocs, música, continguts digitals o subscripcions, o bé invertir la totalitat de l'import en una única modalitat relacionada amb formació artística o compra d'equipament creatiu. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre a través del portal oficial del Bo Cultural Jove. Per completar el tràmit, és necessari disposar d'algun sistema d'identificació digital, com ara clave o certificat digital. També es pot autoritzar un adult perquè faci la gestió en representació del beneficiari. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística d'aquest 2026, hi ha 10.975 joves de la demarcació de Tarragona que compleixen els requisits per accedir aquesta ajuda, mentre que a Catalunya la xifra arriba a 95.689 potencials beneficiaris. Un cop concedit el bo cultural jove, es podrà utilitzar durant un any als establiments i entitats adherides al programa, que ja superen els 500 a Catalunya i gairebé 4.000 a tot Espanya.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I abans de passar al bloc esportiu, un apunt: Port Aventura Caribe Aquàtic Park estrena nova zona familiar. Inaugurada aquest passat dijous, una nova zona familiar. Es tracta de Coral Bay, la leyenda perduda, un espai inspirat en una antiga badia pirata submergida. La nova experiència aquàtica ocupa més de 6.000 metres quadrats i combina piscines, àrees de jocs i atraccions familiars. Entre les noves atraccions destaca Ciclón, presentada com la primera water coaster familiar d'Europa. També compta amb Bahia Pirata, considerada la primera piscina multiaventura del món. També hi ha una torre multitobogant amb 5 recorreguts diferents, una zona interactiva d'aigua pensada per als més petits. L'experiència es complementa amb un nou espai de restauració i zones de descans integrades en l'ambientació d'aquesta badia sota el mar. D'altra banda, el Parc Temàtic inaugurarà el dijous 30 de juliol la nova proposta integrada per l'àrea de la Polinèsia. Simularà la selva a través d'un recorregut elevat de 135 metres amb passarel·les elevades, ponts i túnels de corda. La nova experiència comptarà també amb elements accessibles per persones amb mobilitat reduïda i amb un circuit amb arnès destinat a aquells que busquin una aventura més intensa. La zona comptarà amb més d'un accés directe des del Far West, connectant les dures àrees de Port Aventura Park a través d'un pas que convida a endinsar-se a la Polinèsia. L'experiència comptarà amb 18 cabanes elevades tipus casa d'arbre, 20 túnels de corda, 3 escales de xarxa i 4 tobogans, a més d'una gran estructura central de 4 plantes amb diferents nivells d'aventura adaptats a diferents perfils. La nova zona inclourà espais accessibles per persones amb mobilitat reduïda i un circuit de cordes amb arnès per als que busquin una experiència més intensa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Arriba el bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: José Estepa entrena al kàrting del Vendrell i va ser el gran protagonista de la categoria Mínica, la primera prova del Campionat de Catalunya de kàrting 2026. El pilot es va imposar amb autoritat en les dues curses disputades al Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, signant un doble triomf a Xiva. El José Estepa només té 7 anys. Què tal? Quan vas començar el kàrting?
3: Hace un año.
2: Fa un any ens hem enterat de que tu vas ser la persona que vas inspirar una mica a l'Héctor, eh?
3: Sí.
2: O sigui, ell va venir aquí fa poc a Calafell Ràdio, sí, a explicar-nos la seva història. Sí. Ens va dir que havia estat inspirat, no?
3: Sí.
2: Com va ser aquesta connexió?
3: Porque yo un día le dije que había empezado en el karting y al día siguiente se había apuntado.
2: I a tu? A tu mateix? Què et va portar a dedicar-te al karting?
3: Pues siempre me llevaba mi padre a los karting de alquiler del Vendrell y un día quise probar un kart grande, me encantó y me lo compró y ya empezó toda la historia.
2: I per què et va agradar? Però explica'm què vas sentir quan vas agafar el kart.
3: Pues que porque tengo que aguantar la presión que tengo detrás.
2: Perquè ja, clar, tu vas conduint i estàs pensant que ningú t'adalanti, no?
3: Sí.
2: I com és això? Com ho gestiones? Quina és l'estratègia que segueixes per poder guanyar?
3: Que mi jefe d'equipo me enseña la trazada del circuito.
2: Mm-hmm. Com és el circuit? Depèn, no?
3: Sí.
2: Tu entrenes al Vendrell?
3: Sí.
2: Al kàrting del Vendrell?
3: Sí.
2: Fa un any?
3: Sí.
2: Molt bé. I en quines competicions has estat? Has estat a banda del Vendrell? Has anat a més llocs o no?
3: Sí, he ido a más carreras.
2: A quines carreres has anat?
3: La primera fue en Vic, que quedé tercero y tercero. La otra fue en Sallent, que quedé segundo y primero. La otra fue, me parece que otra es en Sallent, que quedé primero y primero.
2: Quina memòria que teniu, eh? Jo no tinc tanta memòria, eh? Mare meva. Molt bé, no? Però això són bons resultats, no, José?
3: Sí.
2: I com és això?
3: Pues,
2: quantes vegades entrenes a la setmana?
3: Unes dos o tres.
2: I qui t'entrena?
3: Mi padre y mi coach.
2: Tu coach. ¿Cómo es digo el teu coach?
3: Y también es mi mecánico, que se llama Rubén.
2: Escolta, que m'han dit que ets com a Fernando Alonso, que tens a tu el teu equip i el teu, el teu patrocini, sí? Explica'm,
3: sí,
2: això.
3: Pues fue un día que estaba en redes sociales y mi equipo que estoy ahora me vio y pues me fichó.
2: ¿Por qué? Porque ets molt bo.
3: Sí.
2: Perquè destaques, no?
3: Sí.
2: I al teu àmbit, diguéssim, a l'escola, als teus amics, tot això, hi ha més nens que es dediquen al kàrting o no?
3: Sí. Tengo dos, el Héctor i el Hugo Navas.
2: Ah, també et anava a dir. Tu ara mateix quin curs estaves fent?
3: Segon.
2: Segon, vale. I què tal, els estudis? T'agrada o no?
3: Un poco.
2: Un poco què vol dir? Que no t'agrada gaire, no? Ah, què t'agradaria fer? T'agradaria ser conductor professional?
3: Sí.
2: Sí? Però queda molt, per això.
3: Sí.
2: Això, sí, vull dir, tu has de seguir estudiant, suposo que això t'ho diuen, no?
3: Sí.
2: I ja més endavant, doncs ara vas practicant, vas entrenant, vas millorant, no?
3: Sí.
2: I ja més endavant t'agradaria ser, no?
3: Sí.
2: Què d'important és la teva família?
3: Molt.
2: Perquè t'ajuden, no?
3: Sí.
2: De quina manera t'ajuda la teva família?
3: Pues a que no me porte mal y a que me porte bien.
2: Home, això és important, però més important és que et porten a entrenar al kàrting, no?
3: Sí.
2: També tens una germaneta?
3: Sí.
2: I com li agrada el kàrting a ella, anar a veure't o no?
3: Un poco, porque...
2: Sí, que li agrada, sí, que està aquí, està bien que sí.
3: Porque también hace pulseras en el kàrting y las vende.
2: Hala, molt bé, doncs és aprofitar el temps, no?
3: Sí.
2: I a banda del kàrting, fas algun esport més o no?
3: Sí.
2: Què fas?
3: Futbol.
2: T'agrada el futbol?
3: Sí.
2: On el fas, el futbol?
3: En el campo de Calafell.
2: Sí, aquest jugador... A quin equip vas?
3: En el Calafell.
2: Però qui t'entrena?
3: El Medina.
2: Molt bé, molt bé. Fa quant temps que estàs fent futbol, també?
3: Medio año, así.
2: Mig any. O sigui, portes menys temps que fent kàrting.
3: Sí.
2: I t'agradaria seguir ara fent futbol i kàrting a la vegada o no?
3: Sí.
2: Sí?
3: Sí.
2: Ara, durant l'estiu, perquè ara a les entrevistes aprofito per preguntar-vos si seguiu entrenant igual o heu baixat l'entrenament o descanseu o què feu.
3: Sigo entrenando y también voy a tener una carrera en Lanzarote que me ha invitado mi equipo y el jefe de mi equipo que el jefe de mi equipo, su hijo me va a hacer de mecánico el 11 de agosto.
2: Sí. Ja estàs preparat? Quants dies vas? Un dia?
3: 7.
2: 7 dies? Què faràs 7 dies allà?
3: Porque nos quedamos ahí una semana para disfrutar un poco.
2: Aquesta entrevista sencera en format vídeo al pilot José Estepa, de kàrting, que té només 7 anys, la podreu veure ben aviat al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és divendres 24 de juliol. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Que tinguin una molt bona entrada del cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: Pacte per accelerar la construcció d'habitatge protegit a Catalunya. Es permetrà aixecar noves plantes, dividir mobles o reconvertir oficines i comerços. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El govern de la Generalitat i els comuns portaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos l'oferta d'habitatge protegit a Catalunya. El text inclou mesures excepcionals i temporals que es revisaran cada 4 anys i que permetran modificar les qualificacions urbanístiques sense haver de canviar el planejament urbanístic dels municipis, Natàlia Ramon.
3: D'aquesta manera es podran fer tots els tràmits amb caràcter d'urgència, sobretot els gairebé 300 municipis que estan declarats zones de mercat residencial tensionat al país. Tots els habitatges que sorgeixin amb aquest pla no es podran reconvertir mai en lloguer de temporada, d'habitacions o d'ús turístic.
1: Mentrestant, les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies no tenen data de represa després que dimecres es va obrir un gran esvoranc per les obres de soterrament de les vies entre Vallbona, a Barcelona, i Montcada i Reixac.
3: El govern confia que durant el cap de setmana Adif informi del calendari per normalitzar el servei, però mentrestant els usuaris continuen havent d'utilitzar els transports alternatius que els allarguen els desplaçaments. Hores d'ara, encara no es coneix la causa del sinistre.
1: El pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt els pròxims dies a tota la conca del Mediterrani. A Catalunya continuen tancats 7 espais naturals i hi ha, en nivell de risc extrem, 160 municipis al país. Ara bé, els focs que cremen a la Comunitat de Madrid i a França han fet que les autoritats fins i tot hagin demanat ajuda a la Unió Europea.
3: A França la situació és molt complicada per la trentena de focs actius a tot el país i a la Comunitat de Madrid i Àvila també cremen fora de control 2 focs que ja han cremat més de 15.000 hectàrees.
1: Madrid, Tània Tàpia.
4: Uns focs que poden tenir un potencial encara més gran perquè avancen en la mateixa direcció. De fet, 2 dels focs originats inicialment en territori madrileny s'acaben de fusionar i està molt a prop un altre focus declarat a Burgondo, a Àvila. Ja hi ha 19.000 veïns desallotjats o confinats a la Moncloa, que està al capdavant de l'emergència amb els militars, després que Ayuso els hagi demanat parlar de situació molt complicada.
5: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMET.
6: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
1: Mentrestant, de tornada a Catalunya, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament de tot l'Estat entre 2 persones amb VIH. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i deixa enrere la prohibició vigent des de l'any 1987. Pels metges vinculats a la intervenció, ara es restableixen els drets d'aquestes persones.
7: El que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu.
8: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera. Al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: I atenció a aquesta notícia. Les proves PISA, els escolars, que es van fer a Catalunya el curs passat, no serveixen. La Generalitat va excloure un 23% dels alumnes que havien d'haver fet l'examen i l'OCDE les ha desestimat. D'aquesta manera, els alumnes catalans quedaran fora dels resultats internacionals de l'informe que es publicaran al setembre.
3: La Generalitat parla d'una incidència tècnica que va provocar que fessin les proves menys alumnes dels 2.500 que estaven inclosos en la mostra. Els exclosos van ser majoritàriament alumnes amb necessitats educatives especials.
1: Barcelona, Sara Cañete.
9: Sí, el 23% dels alumnes escollits van quedar exempts de fer aquestes proves i van superar de llarg el topall del 5% que marca l'OCDE. El resultat, per tant, és que aquesta mostra no és representativa i, per tant, que Catalunya no podrà saber quan surtin els resultats ara al setembre en quin nivell de competència de matemàtiques o de lectura estan els seus alumnes ni tampoc comparar-se amb altres països o comunitats. Recordem que PISA és la prova de referència mundial per veure en quin punt estan els sistemes educatius dels diferents països.
1: I en temps de cultura, últim adeu a Josep Vallverdú. Avui família i amics li han fet un homenatge a Balaguer, on molts dels seus veïns hi han volgut participar, a mostra de l'estima que tenien per l'escriptor.
3: Josep Vallverdú ha deixat 4 obres inèdites, una inacabada, i ara es treballarà per poder-les publicar, mentre la Universitat de Lleida acaba de catalogar tot el fons personal que ell mateix va cedir en vida.
1: I ara, quan faltin 20 minuts per les 3... els esports, Udal Serra, bon dia.
10: Bon dia.
1: Amb el porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, cada cop més a prop de jugar a l'Ajax.
10: En les últimes hores s'han desencallat els problemes fiscals que impedien la seva cessió a l'Ajax i en els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. De fet, avui ja no participarà en el primer amistós que jugarà el Barça amb l'Europa a porta tancada. L'Espanyol, mentrestant, fa oficial la cessió d'Antonio Roca al Mallorca i el Tour, avui, primera de les dues etapes que acabaran a dalt del mític port de l'Alt d'Huez.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. L'accident d'un motorista al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona talla un carril i provoca cues destacades des de Montcada, tant a la C58 com a la C33. També aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Besòs. Per accident, cua també a la C66, a Sant Julià de Ramis, on s'està donant pas alternatiu.
1: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
13: Bon dia.
1: Hem deixat enrere les temperatures més altes, però això no vol dir que vingui fresca, vull dir, continuarà fent calor.
13: Sí, els propers dies, aquest cap de setmana, estarem entre 30 i 35 aproximadament. Moltes zones del país al voltant dels 30, 28, 32, una calor que es portarà molt bé. Fàcil de superar, de suportar. Avui, però, encara es dispara la temperatura, precisament un dels llocs on tenim màxim avís de calor, segons el Meteocat, seria l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran, sobretot. Doncs mira, estan arribant els 37 graus a Viella, que és de les temperatures més altes de les últimes jornades allà. Ahir vam arribar a 43 a Vinebre, i avui fora d'aquesta zona tan càlida del Pirineu, al Pla de Lleida podem arribar als 38, 39, 40, però no passar d'aquest llindar. Per altra banda, ruixats aquesta tarda en punts del Pirineu, no ho descartem els ports, i també cap a les Garrigues, Conca de Barberà, alguna tempesta amb vent, probablement algun esclafit hi pugui haver en aquesta zona al voltant de la Conca de Barberà. Demà comença a baixar la temperatura, aquesta nit encara serà càlida cap a la costa, i preveiem ruixats a partir del migdia en punts del nord, i a la tarda una tempesta forta entre Girona, Barcelona, Catalunya Central, i a la nit a l'àrea de la costa de Barcelona fins a Tarragona. Hi pot haver aiguats, compte, una tempesta forta amb pedra o calamarsa, i es poden reproduir diumenge novament entre Girona i Barcelona. Alguna pedregada i no farà tanta calor.
1: Gràcies, Dani, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 8 minuts. El govern i els comuns volen aprovar al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels o locals comercials a peu de carrer. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys, Jordi Corbalan.
14: I sense haver de canviar el planejament urbanístic, a les noves àrees de creixement urbà s'hi podrà augmentar un 20% el sostre edificable, també per destinar-lo a habitatge protegit. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, deixa clar que aquesta densificació, que setmanes enrere defensava el mateix president Illa, ha de ser respectuosa amb l'entorn.
15: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
14: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús es podran fer subdivisions de pisos sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, que va pactar les mesures amb el govern en la negociació dels pressupostos, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
16: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
14: Les mesures es podran aplicar només en zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial i tindran una durada temporal de 4 anys, això sí, prorrogables. La nova llei també blindarà l'ús de residència habitual i permanent de tots els nous habitatges que es construeixin a partir de la seva entrada en vigor, els de protecció oficial i els de mercat lliure. Per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament per aprovar-la abans d'acabar l'any.
1: Bé, doncs just per Catalunya acusa el govern d'improvisar amb aquesta proposició de llei per incrementar l'oferta d'habitatge protegit. D'una banda, diuen que hi ha hagut 3 canvis normatius en un mes en una qüestió prioritària, com és la de l'habitatge. De l'altra, acusen el PSC d'assumir les propostes dels comuns. Són declaracions de la portaveu de Junts per Catalunya, Judit Toronjo.
17: Amb més intervencionisme, amb més restriccions i amb més inseguretat jurídica. Volen exportar, de fet, a tot Catalunya les polítiques fracassades al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa Colau.
1: Passant 2 minuts de les 2, continuen les afectacions a Rodalies pel tall provocat per l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona a causa de les obres de soterrament de les vies. El servei continua interromput entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, fet que obliga els viatgers de les línies R2, R2 Nord i R11 a modificar els seus trajectes. Durant el dia de demà, Adif podria anunciar quan es podrà reprendre la circulació. De moment, encara no se saben les causes del sinistre. A Sant Andreu, a Barcelona, hi tenim el José Antonio Rodríguez i el Toni Fortesa. Bruguer, bon dia.
18: Els usuaris de l'R11 que viatgen cap al Vallès han d'interrompre el trajecte a Sant Andreu a Barcelona. Aquí baixen del tren i continuen el viatge en autobusos habilitats. Fins a Granollers, molts viatgers es mostren molestos per les incidències i la manca d'informació.
19: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
20: Una odissea. Tardes menys anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona. Crec que és una indignació total.
21: Vinc des de Piera, el Ferrocarril de la Generalitat, que és una meravella, fantàstic, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, pues, on em deixin, si és l'aventura.
18: A Montcada la imatge és diferent. Els viatgers de l'R2 caminen entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4.
22: Jo de normal haig d'agafar l'R2 per anar a treballar, però ara, com no funciona, haig d'anar a l'R4 i agafar 2 metros. Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
23: És impossible saber els horaris i sobretot és que Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etcètera. Una bogeria.
18: D'altra banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que aquest dissabte DIF i el Ministeri de Transports puguin concretar quin dia de la setmana vinent es podrà recuperar la circulació de trens.
1: I ja que parlem de Rodalies, els usuaris de les línies R13 i R14, entre Valls i Lleida, reclamen més vigilància a la infraestructura per evitar els robatoris constants de coure en aquest tram. També volen que es modifiqui la llei i que es castigui amb més contundència aquests robatoris que generen problemes greus que triguen mesos a solucionar-se. Tarragona, Manel Sastre.
24: En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en el sistema de comunicacions. Els usuaris com el Joan o el Nil Magrinyà de l'Associació Amics del Ferrocarril de Valls reclamen accions decidides per evitar la proliferació d'aquests actes.
25: Però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància. Alguna cosa s'ha de fer.
26: Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i, sobretot, un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
24: Aquesta línia entre Valls i Lleida ja tenia importants limitacions de servei per robatoris de cables anteriors. Per exemple, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí es feia circular els trens de forma manual, amb trucades telefòniques entre les estacions i els mateixos combois. Montblanc també té els enclavaments espatllats de fa temps, cosa que també limita la circulació.
1: Problema provocat per un esvoranc a Montcada i Reixac a un altre. Lluny de normalitzar-se i 3 setmanes després que es produís l'esvoranc del Putxet a Barcelona per les obres, en aquest cas, de la línia 9 del metro, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar encara a casa seva. El govern ha anunciat aquest migdia que fins a la primera setmana d'agost podran tornar el 60% dels pisos afectats, David Àngela.
27: De tota manera, encara quedaran els inquilins de 35 pisos fora de casa i ara per ara sense cap calendari a la vista. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramon Ramírez, que s'ha mostrat optimista sobre l'estabilitat del terreny, ha anunciat que la setmana que ve es faran uns estudis geològics per tenir plenes garanties.
0: Tot es fa pensar que el terreny que envolta l'illa està en perfectes condicions. Tot i així, una altra vegada més, per prudència, farem uns sondejos i uns assajos geofísics per comprovar que, efectivament, aquest terreny, que, repeteixo, tots els indicis diuen que hauria d'estar en condicions normals, es troben efectivament així.
27: Recordem que aquest esvoranc, que s'ha produït el 7 de juliol, ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià-Sant Gervasi, alguns dels quals s'estan organitzant amb la intenció de presentar una demanda conjunta.
1: Avui a Catalunya hi ha 161 municipis en perill extrem d'incendi forestal, tot i que el pic de l'onada de calor ja ha passat. Aquest matí s'ha declarat un incendi forestal a la serra de Roques Codolles, del terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà amb Riera.
2: El foc afecta una zona molt remota i de difícil accés, sense cap habitatge amenaçat, i treballen 8 mitjans aeris i 6 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat en un perímetre total de 8 hectàrees. L'incendi podria haver començat per un llamp i ara s'investiga. Tot això, els agents rurals mantenen avui tancats 7 espais naturals i insisteixen a extremar les precaucions i a respectar les restriccions.
1: Molt més complicada és la situació a la Comunitat de Madrid i a Àvila. Allà, els incendis, que continuen fora de control, ja han cremat més de 15.000 hectàrees. Els dos focs que cremen a Madrid s'acaben de fusionar en un de sol i existeix el risc que les flames també s'uneixin amb el foc que crema a Àvila i els tres focs inicials es converteixin en un de sol. Hi ha més de 19.000 persones desallotjades o confinades a casa seva. Avui serà el dia més crític. La Moncloa, que és qui coordina l'emergència, ja ha demanat ajuda també a Brussel·les per les tasques d'extinció. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Els focs cremen sense control i poden tenir un potencial encara més gran perquè dos d'ells, els que s'havien originat a Madrid, s'acaben de fusionar i avançar també la mateixa direcció. Un tercer foc declarat a Burgondo, la província d'Àvila, però molt propera a territori madrileny. Uns incendis molt agressius i que avancen empesos pel vent que bufa. A petició del govern de Díaz Ayuso, la Moncloa ha declarat per primera vegada l'estat d'emergència nacional per un tema de focs i ha agafat les regnes de l'operatiu. Ja hi ha més de 19.000 desallotjats o confinats. Tres pobles s'estan buidant ara mateix, transportant els veïns amb autobusos. Una situació inèdita i complexa. Sentim el ministre de l'Interior i la presidenta madrilenya.
5: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMET.
6: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
4: La Moncloa ha requerit el suport de Brussel·les. 4 avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius de Madrid i Castella i Lleó. Un focs que tenen també una derivada política. El delegat del govern de Madrid ha criticat Ayuso, diu, per no justificar prou bé l'activació de l'estat d'emergència. També hi ha hagut retrets del ministre Òscar Puente a xarxes per demanar a la Moncloa que auxilia Ayuso, diu, mentre ella aprima els serveis públics. La presidenta madrilenya el responia així.
6: Y sobre todo la prioridad, que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
4: El ministre de l'Interior, però, ha evitat el xoc i ha parlat d'una col·laboració efectiva i absoluta. Ayuso ha confirmat també que Pedro Sánchez no l'ha trucat.
1: Però no només tenen problemes amb els incendis a Espanya. França viu una situació molt complicada per la trentena de focs forestals que hi ha actius a tot el país. L'incendi més important és a prop de Bordeus. En concret, afecta a l'abadia d'Arcaixun, al departament atlàntic de la Gironda, on han cremat més de 10.000 hectàrees i s'han evacuat unes 40.000 persones. París, Isabel Galí, bon dia.
7: Bon dia. Els darrers evacuats són els habitants i estiuejants del Cap Ferrer, una petita península que el foc amenaça pel nord després d'una nit en què els bombers s'han vist incapaços de contenir la línia de foc. L'Olivier i el Clément han sortit via marítima perquè la carretera està tallada.
8: Hem rebut l'alerta d'evacuació a les 6 del matí i sense realment saber com fer-ho hem agafat el vaixell directament cap a Arcaixun.
9: Sí, és inquietant perquè una casa és tota la nostra vida i si es crema ens quedem sense res.
7: Si el Cap Ferrer és un cul de sac, el perill també rau en l'amenaça d'un altre foc que des del sud s'acosta a Arcaixón. Amb el del nord pot acabar fent pinça, diu Marc Vermeulen, director del Servei d'Incendis i Socors de la Gironda.
28: Nous avons eu des vitesses de propagació.
29: Hem tingut una velocitat de propagació del foc de 800 a 1.000 hectàrees cremades l'hora. En un context, una zona de perifèria urbana. Aquesta situació ens ha obligat a desenvolupar recursos a terra perquè a la nit no tenim mitjans.
7: El mateix president Macron ha demanat ajuda a la Unió Europea. Croàcia, Txèquia, Eslovàquia i Portugal envien des d'avui avions i helicòpters per ajudar en l'extinció d'aquest i de la resta d'incendis que cremen per tot França.
1: Passant 19 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida us expliquem el problema que hi ha hagut amb les proves PISA a Catalunya. No serviran per avaluar els alumnes catalans.
3: Catalunya migdia.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
12: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
11: Tota la informació a boitaüll.cat.
12: Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
13: Arriba l'últim capítol de la temporada 27 de Mediamarkt. Les millors ofertes d'aniversari, com un Samsung Galaxy S23

0: infants. Un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. L'OCDE fixa un topall d'un 5% dels alumnes que, per diferents raons, poden quedar exclosos de fer les proves, però a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. El Departament afirma que investiga l'origen d'aquest error. Departament d'Educació, Sara Cañete.
1: L'OCDE permet 3 exempcions en aquestes proves PISA a l'hora de fer l'examen si un alumne té discapacitat física, psíquica o un domini insuficient de la llengua, però han de ser justificades cas per cas i puntuals. Quan van recollir els resultats van veure que aquí a Catalunya pràcticament un de cada 4 alumnes havia quedat excusat de fer aquesta prova, molt per sobre del topall del 5% que marca l'OCDE. Això fa que la mostra no sigui representativa. El departament ha obert una investigació per aclarir per què els centres van fer una aplicació tan generalitzada d'aquestes exempcions. Sònia Fernández és la directora general de Currículum.
2: Per tant, sí que és una mostra vàlida, l'alumnat que l'ha fet, la mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: Educació parla d'un problema puntual i informa de la creació d'una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara.
2: Abans de que es dugui a terme l'aplicació de la prova, revisarem quins són els, si s'han aplicat correctament aquests criteris d'alumnat que pugui ser susceptible d'exclusió, d'exempció de la prova.
1: Tot plegat suposa que els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'Estat espanyol.
0: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha dut a terme amb èxit el primer trasplantament de tot l'Estat entre dues persones amb VIH. El juliol de l'any passat es va aixecar el veto legal que hi havia sobre aquest tipus d'intervencions, vigent des de l'any 1987. A la resta d'Europa, aquests trasplantaments només estan permesos en 6 països, Cristian Roldán.
3: Es tracta d'un trasplantament de ronyó que es va fer entre dos homes de mitjana edat que a hores d'ara es troben en bon estat de salut. Tot i que es calcula que l'any es podrien produir 17 intervencions com aquesta, des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a aquelles persones que tenen VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
4: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
3: El coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandiumenge, assegura que la fita ajudarà a reduir les llistes d'espera.
5: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
3: De la seva banda, el doctor Francesc Josep Moreso, cap de secció de la Unitat de Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron, afegeix que la medicació contra el VIH no interfereix en la que cal prendre després d'un trasplantament i lamenta que s'hagi trigat tant a autoritzar aquest tipus d'intervencions.
6: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de la ONT que es canviés la normativa, només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
3: L'Hospital Vall d'Hebron és el centre de tot l'Estat que més trasplantaments va fer l'any passat, un total de 387.
0: Moviment del govern per l'amnistia. L'executiu de Salvador Illa demana al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'oblit judicial a la trentena d'exalts càrrecs que manté processats per les despeses de l'1 d'octubre. En la causa hi ha els expresidents Artur Mas o Carles Puigdemont i també l'exvicepresident Oriol Junqueras i el Tribunal es nega a aplicar-los l'amnistia, Raül Flores.
7: El govern entra a la causa del Tribunal de Comptes, alega que és una administració suposadament perjudicada per la causa i diu als magistrats que no hi ha altre camí que aplicar l'amnistia a una trentena d'exalts als càrrecs que encara té processats. Justament fa una setmana la justícia europea va sentenciar que l'amnistia era aplicable en aquest cas, però dilluns els magistrats ja van dir que tirarien endavant el procés tot i la sentència. La Generalitat també demana al tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar a l'Institut Català de Finances com a aval pels encausats. I encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen que el Tribunal Superior de Justícia els hi apliqui immediatament la amnistia. Ara el Tribunal Superior deixa 5 dies a totes les parts per decidir-ho.
0: Anem a la informació internacional. Els Estats Units esquiven les limitacions legals del Tribunal Suprem nord-americà als seus aranzels i imposen des d'avui gravàmens duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països diferents, Xavier Vilà.
8: Ho fan esgrimint l'ús inusual d'una llei comercial del 1974 que permet justificar els nous gravàmens assegurant que els països sancionats incompleixen

0: no compten amb lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts amb treball forçat. El representant comercial nord-americà, Jamieson Greer, posava a Europa com a exemple de mala praxi en l'aplicació de les regles comercials.
1: Europa dirà que té una llei al respecte i, si bé això és cert, no entra en vigor fins d'aquí un any i mig. L'esperit de la lletra de la seva pròpia llei no s'aplica. Cobreix 60 països perquè és un problema creixent al món.
0: Els aranzels d'ara substitueixen el gravamen global del 10% imposat al febrer, un cop l'alt tribunal nord-americà va anul·lar les càrregues anteriors.
2: Tota Europa està afectada per aquest nou capítol de la guerra aranzelària llançat per l'administració de Donald Trump. Tanmateix, la Unió Europea s'ho ha pres amb resignació i veu el got mig ple. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, veuen el got mig ple perquè, tot i les noves tarifes, quan els productes europeus es venguin als Estats Units, continuaran pagant menys d'un 15% de aranzels. I aquest és el topall màxim que Brussel·les estava disposada a acceptar, perquè és el límit pactat amb Donald Trump en l'acord comercial de l'any passat. La portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, n'està satisfeta.
4: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos aranzelaris que van ser acordats.
3: En canvi, Brussel·les nega que sigui permissiva amb el treball forçat, el motiu que esgrimeix Trump per aplicar els nous aranzels.
4: La Unió Europea ja té normes sòlides en matèria de treballs forçats. Rebutgem totalment la idea que la Unió Europea pugui contribuir al problema mundial dels treballs forçats.
3: Però sí que és cert que la Unió Europea encara està pendent d'entrar en vigor el reglament específic que endurirà els controls per impedir l'arribada de productes fets amb treballs forçats en països estrangers. La norma es començarà a aplicar a finals de l'any que ve.
2: Més coses, encara en la informació internacional, l'Amazon rus s'ha convertit en l'últim objectiu d'Ucraïna en la guerra contra el Kremlin. Drons ucraïnesos han impactat contra diversos magatzems de l'empresa Wheatberries, un gegant del comerç en línia al país, a qui Zelensky acusa de col·laborar amb l'exèrcit rus. La jornada ha estat mortífera tant per Kiev com per Moscou, Jordi Baró.
5: Bon dia. Almenys 11 morts a Rússia i almenys 6 a Ucraïna en els últims atacs creuats. La guerra està avui activa als dos fronts amb un objectiu principal per a l'exèrcit ucraïnès, l'empresa Wheatberries. Drons ucraïnesos han fet destrosses en instal·lacions d'una empresa que és la versió russa d'Amazon, propietat de la dona més rica del país. Els atacs han estat a Sant Petersburg i almenys 3 regions més. Els bombardejos contra aquest gegant del comerç rus en línia van començar dissabte i Zelensky els justifica al·legant que la companyia emmagatzema i distribueix material militar per a l'exèrcit rus. El Kremlin ho nega. En qualsevol cas, la divisió bancària d'aquest conglomerat empresarial està sancionada per la Unió Europea. A Rússia, els clients preveuen que el servei se n'acabi ressentint.
6: Estic segur que serà més difícil fer comandes de productes. Com que no sóc un usuari habitual de les plataformes de venda en línia, per mi no és tan greu. Però sí, és comprensible que moltes comandes no arribin a temps.
7: És preocupant, sí, però són els temps que corren. Què més hi pots fer? Si els magatzems es cremen o passen coses així, simplement ho haurem d'acceptar.
5: Romania ha assegurat en paral·lel avui haver abatut per primera vegada des de l'inici de la guerra un dron que havia entrat al seu espai aeri. L'operació l'ha fet un caça F-16. El president del país no ha especificat l'origen del dron i ha assegurat que hi ha una investigació en marxa.
2: I d'una guerra a una altra, perquè l'Iran amenaça d'intensificar la seva resposta als atacs diaris dels Estats Units que avui han continuat per 13è dia consecutiu. Els guardians de la revolució alerten que bombardejaran països que donin suport de qualsevol mena a Washington, Sergi Roca.
7: I no només això, les forces armades de la República Islàmica demanen a tots els civils de l'Orient Mitjà que s'allunyin almenys mig quilòmetre, 500 metres, de qualsevol lloc en presència de l'exèrcit dels Estats Units. De moment, avui han atacat un dia més Bahrain, Kuwait i Jordània. Tot plegat, sumat a la incertesa tant a l'estret d'Hormuz com a l'accés al Mar Roig. El barril de Brent de petroli costa al voltant de $98.
2: I com a conseqüències d'això, l'encariment del petroli farà que aquest mes d'agost omplir el dipòsit surti més car. En l'augment del preu del combustible també hi té incidència la retallada de 5 cèntims per litre en la bonificació que el govern espanyol va començar a aplicar a principis d'aquest mes. Dissabte 1 d'agost, aquesta bonificació passarà de ser de 15 cèntims a 10 cèntims i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixen aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà, Miquel Harker.
8: Això preocupa els consumidors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
9: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
10: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
11: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
12: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
8: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril del petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però, en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors.
2: Més coses, passa un minut a dos quarts. El dispositiu especial de mobilitat per l'eclipsi del dia 12 d'agost restringirà la circulació de camions a l'AP7. El Servei Català de Trànsit aplicarà una senyalització especial per arribar als 23 punts oficials d'observació on es distribuiran 150.000 ulleres homologades.
8: En els punts oficials, distribuïts en 18 municipis, es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles. L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la Nacional 240. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin als vorals per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
13: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies fent alguna fotografia, el que podria passar si no tenim una observació a través d'aquest pla de trànsit.
8: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
14: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
8: L'eclipsi es podrà veure entre 7:45 i les 9 del vespre del dia 12 d'agost. Serà total en el terç sud del Principat.
2: Les trucades i els correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol que van jugar Espanya i Argentina, Quim Codinàs.
15: El telèfon 016 d'àmbit estatal va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior i les consultes pel correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1000%. D'altra banda, Catalunya el diumenge durant el partit es van registrar un 34% menys de trucades que el diumenge anterior i, en canvi, el dilluns van augmentar un 20% respecte la setmana passada. La directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, ha explicat avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que l'augment de les trucades i correus als serveis d'emergència durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
16: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, on heu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses, no?
15: Jiménez també ha remarcat que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural.
16: Tenim una base estructural, no?, en la nostra societat que és patriarcal i que afavoreix la violència, i hi ha elements i moments en els quals s'accelera aquesta violència i per motius externs, no? I en aquest cas és el que ens diuen els estudis. En l'esport o en els esdeveniments massius, això també succeeix, no?
15: Recordem, a Catalunya el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista és el 900 900 120, 900 900 120. És un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
2: I la Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals que van ser assassinats a Aspa, al Segrià, l'any 2017. Els va disparar un caçador que no tenia llicència. Lleida, Noelia Caselles, va passar fa 9 anys. Per què es paga ara?
17: Doncs perquè s'ha hagut de fer un canvi normatiu. L'Audiència de Lleida va condemnar el caçador a 45 anys de presó i va fixar una indemnització que superava el 1 milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i va ser la seva assegurança qui va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. Els fills de les víctimes víctimes també van rebre una indemnització de l'assegurança de la Generalitat. Quedava, però, una part important que les famílies van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret als agents rurals, com explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
18: Quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
17: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular el va declarar culpable d'assassinat per unanimitat.
2: Passen 6 minuts de 2:45 de la tarda. És moment per la cultura.
19: Com no hi ha inútil cap esperit si creix lliure en la seva virtut, que per poder esdevenir el que volien llurs déus, en la forma viva del que eren ja des de l'arrel de llurs morts.
2: Són els versos de Carles Riba que el mateix Josep Vallverdú va triar pel seu comiat. Avui a Balaguer, família, amics i autoritats han dit l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts amb 103 anys. Va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que ha deixat gairebé enllestides. Balaguer, Estela Bussoms.
20: El comiat s'ha fet a l'església de Sant Domènec, de la capital de la Noguera, on Vallverdú ha viscut els últims anys de la seva vida i que s'ha omplert de persones que n'han destacat la figura literària i també la qualitat humana.
21: Sempre tenia bones paraules, bona conversa.
22: És un referent absolut, no? Deixa un llegat etern, un autèntic símbol de la nostra cultura i de la nostra llengua. Bé, avui només cal veure la gent que hi ha aquí i és una persona que es feia estimar moltíssim, no?
20: Vallverdú va treballar fins poc abans de morir i va deixar enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal Huguet.
23: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
20: I ara la Universitat de Lleida espera poder ampliar també el fons personal i literari que ell mateix va cedir en vida el 2015 i que inclou el mecanoscrit original de Rovelló, l'obra que l'ha fet més popular.
2: I si avui és divendres, avui hi ha estrenes de cinema.
24: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
2: La comèdia espanyola 3 de Mas és una de les poques pel·lícules que gosen estrenar-se tot just una setmana després que l'Odissea. La cinta de Christopher Nolan continuarà arrasant a la taquilla els pròxims dies, però igualment avui arriben algunes novetats a les sales de cinema, Marc Garriga.
25: 3 de Mas és l'adaptació d'una pel·lícula italiana de fa 3 anys sobre una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat. Ballat anys llum, això sí, de les comèdies de Santiago Segura. La protagonitzen Salva Reina i Kira Miró. Els mateixos productors de la famosa Intocable aposten ara per una altra història simpàtica, emotiva i reconfortant. Aquest cop real, El sueño americano, sobre dos joves francesos que somiaven de convertir-se en agents de jugadors de bàsquet de l'NBA. També s'estrena Insaciable, una pel·lícula d'horror corporal, crítica amb la cultura del cos perfecte, l'obsessió grassòfoba i els trastorns alimentaris que tot això genera, que tot i tenir una arrencada original, s'acaba perdent en divagacions constants massa repetitives. També arriben La noruega Rufus, La serp que no sabia nadar, una pel·lícula infantil d'animació que no lloa un sol heroi, sinó que critica l'individualisme i el bullying, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City i el drama L'Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe.
2: I abans dels esports, novetats musicals, per exemple aquesta. Charlie XCX, que publica avui el seu nou disc, Music, Fashion, Film. És, juntament amb el nou treball dels The Strokes, les principals novetats de la setmana pel que fa a les músiques, Marta Vives.
26: Sí, a Music, Fashion, Film, Charlie XCX ha marcat un canvi respecte al seu anterior Brat i s'allunya de l'electrònica de ball per incloure més guitarres. No és un disc de rock, però sí que en té l'actitud, la distorsió i l'estètica. A més, inclou una col·laboració amb el director de cinema David Cronenberg. I Així és com sona Reality Awaits, el nou disc dels novaiorquinesos The Strokes, el primer que publiquen des del 2020. Bona part del treball està gravat a Costa Rica i hi ha qui defensa que això ha contribuït a la llibertat estilística que respira tot l'àlbum. El 20 d'octubre, per cert, The Strokes actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona.
2: Doncs amb aquestes novetats musicals hem arribat a falta de 20 minuts per les 3, per tant hem arribat al temps dels esports. Esports que encapçalem amb un nom que potser alguns culers no recorden que encara és a la plantilla blaugrana, Marc-André Ter Stegen. Això sí, cada vegada està més a prop de jugar a l'Ajax d'Amsterdam la pròxima temporada. I és que a les últimes hores els impediments fiscals que hi havia s'han desencallat, Ramon Salmurri.
0: Avenços significatius en la sortida de Marc-André Ter Stegen. Els problemes fiscals que impedien la seva cessió a l'Ajax semblen estar resolts i els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. Aquesta tarda, en principi, ja no participarà, després en parlarem, en el primer amistós de pretemporada que el Barça jugarà contra l'Europa a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper.
2: Doncs ara de seguida parlem d'aquest primer amistós, però encara un altre nom propi de l'actualitat del primer equip del Barça és Frenkie de Jong. El migcampista neerlandès no es vol operar del genoll, seguirà per tant un tractament conservador, tot i els riscos que pugui haver-hi amb aquest tractament, Salmo.
0: Sí, Frenkie de Jong, de moment no passarà pel quiròfan. Insisteixo en aquest de moment. Comunicat ahir del Barça diu les proves realitzades. El jugador ha determinat que té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. S'ha acordat, diu el Barça, que el jugador continuï tractament i seguiment mèdic, pendent, diu, de la seva evolució durant les pròximes setmanes. I comunicar també del propi Frenkie de Jong, per frenar, assegurar les especulacions. Perquè el seu compromís, diu, no es dubta, i per dir que va jugar perquè els metges de la Federació Neerlandesa li van dir que la lesió no podia empitjorar, i ha empitjorat. De moment, afegeix Frenkie de Jong, la lesió no vol quiròfan. El tema, Òscar, és que hi ha moltes veus que asseguren que el quiròfan continua sent una opció real. Caldrà estar molt atents a l'evolució de Frenkie de Jong les properes setmanes per a partir d'aquí veure si finalment acaba o no passant pel quiròfan. De moment, Frenkie de Jong és baixa i els primers pronòstics ho situen entre els 3 mesos i mig, 4 mesos de baixa.
2: Molt bé, doncs haurem d'estar pendents de les pròximes setmanes perquè a més ja sabem que Frenkie de Jong és un jugador sospitós habitual, podríem dir, per als aficionats del Barça. Dèiem abans que avui el Barça juga el seu primer amistós. L'equip de Hansi Flick disputa el partit a la ciutat esportiva Joan Gamper contra la Europa, tot i que el partit serà a porta tancada.
0: Sí, partit a les 8 del vespre, és el primer partit oficial de pretemporada, tot i que des del Barça es dibuixa només com una sessió més d'entrenament. Un partit en el qual, en principi, no jugarà Karim Adeyemi, el futbolista que ahir es va presentar a les instal·lacions del Barça, que aquest matí ha entrenat amb la resta dels seus nous companys, però que, en principi, farà treball al marge del grup. Tampoc Ronald Araujo, que està lesionat, i tampoc Alejandro Valde, un Valde que no ha entrenat amb el grup. En tota la setmana està fent treball específic amb algun tipus de molèstia sobrecàrrega que li impedeix actuar amb normalitat.
2: Deixem el Barça. Ahir ho avançàvem i avui ja és oficial. L'Espanyol ha cedit el migcampista Antonio Roca al Mallorca. Per tant, el de Martorell ja no jugarà demà l'amistós que té previst l'Espanyol contra el Sabadell, Sergi Andreu.
1: Sí, és una cessió per una temporada amb una opció de compra no obligatòria. Roca va arribar al planter de l'Espanyol el 2019, va debutar amb el primer equip el setembre del 2023 i des d'aleshores ha jugat una cinquantena de partits oficials amb el primer equip. Ara jugarà aquesta propera temporada amb el Mallorca, a segona divisió, el Mallorca de l'expedico Luis García. No serà l'única sortida que hi haurà, com ja explicàvem ahir, també sortiran els centrals Miguel Rubio i Pablo Ramón, el lateral esquerre José Salinas i el migcentre José Grajera, que sembla que podria marxar al Burgos. Per cert, davant de l'absència de centrals, el migcentre, el pivot Urco González, es postula com una possibilitat per jugar de central. De fet, ja ha participat en aquesta posició en aquests partits de pretemporada i no sembla que li desagradi.
3: Bien, bueno, yo al final soy medicentro, pero bueno, donde diga el míster, ¿no? Al final, donde pueda ayudar al equipo, pues encantado.
1: Urco ha explicat que la pretemporada va molt bé, ha reconegut que ja tenen ganes que comenci la Lliga i que no volen perdre l'essència del que els ha demanat en aquests últims mesos Manolo González.
3: Bien, la verdad que están siendo durillas por la carga, pero bueno, pues poco a poco encontrándonos mejor y, lo que digo, con muchas ganas ya de empezar la Liga. Pues un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
1: Demà, tercer amistós de l'Espanyol, Ciutat Esportiva de Sant Adrià, 11:15 del matí contra el Sabadell. Un partit que podreu seguir per Esport 3.
2: I a segona divisió, el Sabadell ha fet oficial el 7è fitxatge d'aquest mercat d'estiu amb l'arribada de Gonzalo Pipa Ávila, que avui ja s'ha entrenat amb l'equip arlequinat, Ernest Macià.
25: Doncs sí, un jugador que ve a reforçar la plantilla, és el tercer fitxatge, i el Sabadell, doncs, que ha presentat fa pocs dies nova equipació. Aquest jugador ve del Ludogorets búlgar, es posarà aquesta nova equipació. Havia passat també abans per l'Olympiacos grec, pel Burgos, per diferents equips anglesos, va competir a la Championship. Pel que fa a la pretemporada, al marge d'equipacions, el Sabadell tanca avui l'estada Salou. Demà jugarà un amistós, precisament, contra l'Espanyol, en un partit que és a primera hora del matí, a 11:15.
2: Això pel que fa referència al Sabadell, tanca aquesta pretemporada, però també jugarà demà el Girona.
25: Sí, l'equip de Quique Álvarez afronta aquest tercer test de pretemporada contra l'Alavés. El duel es juga a Roy Albert a les instal·lacions de la Vall d'en Bas i servirà perquè els gironins segueixin acumulant minuts i rodatge abans de l'inici de la nova temporada.
2: Això pel que fa referència als clubs catalans de primera i de segona, però encara un parell més de punts de futbol. Alemanya ja té nou seleccionador i és un vell conegut. Serà l'extècnic del Liverpool, Jürgen Klopp. I el Barça femení anuncia dues renovacions de contracte més. Oral Serra.
4: Anem a pam. Jürgen Klopp agafarà el relleu de Julian Nagelsmann, que després de caure eliminat als 16ers de final del Mundial de Futbol amb el Paraguai, va deixar el càrrec. Klopp dirigirà la selecció alemanya en un principi fins al Mundial del 2030. Un Klopp, en la roda de premsa ha parlat, ha fet menció, en aquest cas, o per dir-ho d'alguna manera, ha fet ja amistats amb els mitjans de comunicació. Sentim-lo.
5: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant veient com van tractar Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
4: Des de la Federació Alemanya han explicat en un comunicat que l'opció de l'extècnic del Liverpool i del Borussia Dortmund sempre ha estat la primera. I d'altra banda, com deies, a la Lliga Femenina, el Barça, per una banda, ha confirmat la renovació de Marta Torrejón per un any més i d'aquesta manera, als 36 anys, complirà la seva 14a temporada al primer equip femení blaugrana. Per un altre costat, també ha anunciat la renovació de Carla Julià fins al 2030. La jove defensa blaugrana passarà a tenir, a més, fitxa del primer equip després d'haver debutat ja amb l'equip de Pere Romeu la temporada passada.
2: D'aquí a 12 minuts seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol i parlem d'altres esports, per exemple, del Tour de França. Avui, primera de les dues etapes que acabarà el mític Alpe d'Huez.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
7: Energia per recórrer carreteres infinites.
2: 19a etapa del Tour de França. Curta, només 128 quilòmetres, però això sí, explosiva. Amb 4 ports de muntanya i final, com dèiem, a un cim mític, a l'Alpe d'Huez. Isaac Vilalta, enviat especial al Tour. Bona tarda. Sembla que no tenim a punt la comunicació amb l'Isaac Vilalta, el nostre enviat especial al Tour de França, per tal de saber com es disputarà aquesta etapa de 128 quilòmetres amb final a l'Alpe d'Huez, una de les muntanyes mítiques de totes les edicions del Tour de França. Intentem recuperar la comunicació amb l'Isaac Vilalta, que l'hem perduda. De seguida recuperem, doncs, la informació sobre el Tour de França, però anem al bàsquet, perquè 8è fitxatge del Barça, i no serà l'últim. El d'avui, però, Ernest, és un jugador que hauria de ser titular la pròxima temporada.
25: Sí, és un jugador que ve de la NBA. És veritat que, com molts jugadors que venen de l'NBA, poden o no poden haver jugat molts partits. En el seu cas no n'ha jugat massa, però per qualitat, i aquest ha jugat amb Jordi Fernández als Brooklyn Nets, doncs sembla que sí, que té la qualitat per jugar en individual i també en equip. Està creat a ser l'aler titular. El Barça, com deies, ha fet ja massa fitxatges, n'ha fet 8 i encara en queden 2 o 3, és a dir, que renovarà 10 o 11 jugadors de la plantilla. Només queden Panter, Brizuela, Parra i Núñez pendents de què fa Schengelia. Mentrestant, a Milà. El Milà ha tancat el fitxatge d'un jugador que havia fitxat pel Barça, però que se'n va desdir, Moses Wright. Wright, quan era jugador del Barça i va veure que no hi havia entrenador, hi havia incertesa, va pagar la clàusula i se'n va anar. Sergio Llull, un clàssic del Madrid, ho seguirà sent un any més, ha renovat un any i haurà jugat ja 20 temporades al Madrid, on hi va arribar amb només 19 anys. I aquest matí hem estat pendents a la convocatòria d'Espanya pel Mundial perquè hi ha catalanes. N'hi ha 5, Txell Alarcón, Aina Ayuso, Andrea Vilaró, Mariona Ortiz i Carolina Guerrero. Aquest Mundial de Bàsquet es fa a Alemanya a la primera quinzena del mes de setembre.
2: Són les novetats del mercat del bàsquet i creuem els dits i a veure si podem fer ara la connexió amb l'Isaac Vilalta. Isaac, estàs aquí, bona tarda.
8: Sí, soc, soc.
2: Ara sí, ara sí. Escolta'm, explica'ns això, aquesta etapa, 128 quilòmetres i amb un d'aquells finals que els amants del ciclisme i els que no són molt amants del ciclisme també els sonen, l'Alpe d'Huez.
9: Perquè a més avui es pujarà per la vessant clàssica, la dels 21 revolts. Ara mateix l'etapa amb els ciclistes amb ganes de jugar. Hi ha una fuga de 43 corredors amb la presència de Lenny Martínez, que és setè al que és desè. En fi, poc més de 100 quilòmetres per al final. Li treuen un minut i mig al gran grup. Els queda encara un port de primera, un de segona i la pujada aquí. L'Alpe d'Huez de categoria especial.
2: I aquesta edició del Tour té l'especificitat que hi ha dues etapes, la d'avui i la de demà, que acaben al mateix lloc, aquest port de l'Alpe d'Huez, un de, com dèiem, dels colls més mítics de la ronda francesa i que sempre genera molta expectació entre els aficionats.
9: Sí, un fet inèdit en la història del Tour, és una idea que ve de lluny. Avui Prudhomme, Christian Prudhomme, el director del Tour, ho explicava a l'equip. És una idea que ve del Tour del Centenari, i ara la poden materialitzar. L'expectació és... dues en final, dues duríssimes, ens ho explicava a Catalunya Ràdio, el mànager esportiu de l'equip Q36.5, el de Tom Pidcock, a Sants.
10: Bueno, jo crec que el que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. I el dissabte és una etapa molt dura. A part d'això, doncs, anem al Galibier, que són més de 2.500 metres d'alçada. Amb la fatiga que portem, aquestes alçades de cursa, com tinguis un mal dia, pots perdre 20 minuts, 30 minuts tranquil·lament.
9: Avui es puja per la vessant clàssica, de... pujarà per tren. Jo aquest matí amb cotxe he pujat per la Confessió en una tercera variant, amb relativa tranquil·litat amb molts ciclistes, però Òscar, això és una autèntica bogeria. El Sergi López de Gea, company del periòdico, amb 35 tours, diu que no ho havia vist mai. El Thijs Zonnebeul, un periodista neerlandès també històric, tampoc ho havia vist mai. Aquesta nit hi ha hagut castell de focs, bengales, música, festa, aquí la pujada a l'Alpe d'Huez. Fa hores que ja està tallat els cotxes acreditats i, en fi, la festa, si veieu les imatges, és totalment absoluta.
2: Doncs vaja, els aficionats que a més poden gaudir això de dues vegades, veure els ciclistes, per tant, dues finals d'etapa a l'Alpe d'Huez, aquesta d'avui i la de demà, amb algunes dificultats tècniques, però l'Isaac Vilalta ens ha pogut explicar tot el que envolta aquest coll mític i també l'etapa d'avui. Gràcies, Isaac, bona tarda.
9: Bona tarda.
11: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: 7 minuts i seran les 3. El Barça ja coneix la ruta cap al primer títol de futbol sala aquesta temporada. Es tracta de la Supercopa, que aquesta primera setmana de setembre jugarà al Palau Blaugrana.
25: Exactament, dissabte 5 i diumenge 6 de setembre, el futbol sala que tindrà l'oportunitat de guanyar el primer títol al Palau Blaugrana i confirmar que és una secció a l'alça i que cada vegada treu més aficionats. El Barça queda aparellat amb el Jaén, que és un mata-gegants en tornejos com les copes, tornejos del Co. Per tant, podríem dir que és un aparellament difícil. I jugarà, doncs, contra un equip que, a més, té un futbol sala molt viu i que plantejarà molts dubtes, diguem-ne, en partits curts, en partits trebats. Jordi Torres és el director esportiu del Barça de Futbol Sala.
12: Tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i, bueno, tenim el moment, sobretot, a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no?
25: L'altre aparellament, el Pozo de Múrcia-Palma, enfronta el segon contra el tercer. És el primer cop que el Barça acull una Supercopa, el primer gran títol de la temporada.
12: Tenim moltes seccions, la dificultat que és un palau que l'utilitzem molts equips i fa complicat poder portar un títol a casa, no? Hem tingut aquesta oportunitat, crec que és molt positiva, primer per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, i segon perquè, bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre fins ara, no? Així que Jo crec que tant el sorteig com el fet de jugar a casa és molt positiu per la secció.
25: El Barça ha guanyat 3 de les últimes 6 Supercopes.
2: La selecció espanyola femenina de waterpolo jugarà la final de la Copa del Món que es disputa a Sydney diumenge contra els Estats Units. Les jugadores de Jordi Valls han hagut de recórrer els penals per superar aquest migdia en semifinals Rússia i ara busquen, Montserraia, l'únic títol que encara no han guanyat.
8: Amb quasi totes les jugadores catalanes, 13 de 14, l'equip espanyol ha dominat el partit contra l'equip rus que tornava a la competició després de 5 anys d'absència per la guerra contra Ucraïna. El marcador al descans 4-6, favorable a Espanya, i han arribat a l'últim quart amb 8-10, però les russes han aconseguit empatar 10 a falta de pocs segons per a final. Ja als penals, Espanya ha marcat els 5 llançaments, mentre que la portera Martina Tarré ha aturat el quart de Rússia. Jordi Valls, seleccionador espanyol.
13: Hem preparat el partit sabent que seria un partit molt difícil. Hem tingut oportunitat de matar-lo en 2 o 3 ocasions a entrada a l'última part i bueno, ha tocat patir fins al final als penals i molt, molt satisfet per la victòria.
8: Paula Crespí ha estat elegida millor jugadora del partit. Diumenge, ben d'hora, a 8:45 del matí, la selecció espanyola buscarà l'or de la Copa del Món en la final que jugaran contra els Estats Units, campiones de les 4 últimes edicions. Nona Pérez veu així les estatunidenques.
14: Elles tenen un joc molt físic, som conscients d'això, tenim un dia per recuperar-nos i ficar el foc on ha d'estar ficat i estudiar-les, analitzar-les i empapar-nos de tot el que puguem i no tinc cap dubte que sortirem a per totes, tenim un gran equip i estarem competint fins al final segur.
8: Pel que fa a l'equip espanyol masculí de waterpolo, es jugarà demà la 5a posició de la Copa del Món contra la selecció de Montenegro. Avui Espanya ha guanyat Croàcia per 18-14, Pol Daura i Unai Biel, amb 4 gols cadascun, han estat destacats. L'equip dirigit per David Martín s'enfrontarà a Montenegro, que ha derrotat Geòrgia per 16-18.
2: I en Fórmula 1 aquest cap de setmana arriba el Gran Premi d'Hongria, última cita del calendari abans de l'aturada estival, amb Kimi Antonelli, de només 19 anys, com el líder del Mundial.
4: El jove pilot italià suma 204 punts a la meitat de temporada, el segueix Hamilton amb 159, Russell tercer amb 154. El líder, Kimi Antonelli, valora positivament com ha anat aquesta primera meitat del campionat.
15: Ha estat una gran primera meitat. Estic molt content. És clar que hi ha aspectes per analitzar i millorar, però crec que hem fet una gran feina amb l'equip pel que fa a l'execució. Jo també n'estic satisfet amb mi mateix, tot i que encara queda un cap de setmana i volem acabar bé per marxar a les vacances d'estiu contents.
4: Avui, primera jornada d'entrenaments, demà qualificacions, diumenge, la cursa.
2: I més motor, perquè el Mundial de Trial arriba aquest cap de setmana a Anglesey, a Gales, amb domini, com és habitual, del pilot català Toni Bou, Montse.
8: És la quarta prova del Mundial de Trial que es disputa a l'illa d'Anglesey, que serà escenari per primera vegada d'una cita mundialista. El líder del Mundial, Toni Bou, veu així el traçat.
16: Sí, serà una carrera nova per tots, no hem corregut mai allà, bueno, no sé si els anglesos sí que han competit, però nosaltres no. Així que veurem, pel que tinc entès, no serà el típic terreny britànic, serà una mica diferent, així que veurem si trobarem moltes zones indoor o zones a prop del mar.
8: Un Bou que domina la classificació general del Mundial de Trial després de 3 curses amb 240 punts, secundat pel seu company a Repsol Honda HRC, Gabriel Marcelli. El pilot gallec va segon amb 174 punts a 66 de Bou. El pilot de Piera ha aconseguit un ple de victòries en les 3 curses disputades fins al moment al Mundial. Aquest cap de setmana Bou vol reforçar el seu domini abans de l'aturada d'estiu.
16: Crec que al final és clau no cometre errors, com sempre, però sobretot no fer cincs, no? Perquè te'n vas enrere molt ràpid, fer un cinc et fa perdre una mica la confiança amb la pota, ja que és molt curta i hi ha molt poc temps per recuperar, i crec que això és la clau.
8: Avui es fan les verificacions tècniques i administratives del Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, on també hi ha cursa del Mundial Femení, amb l'actual campiona i líder del Mundial, la catalana Berta Avellán. La pilot de Terrassa suma 114 punts a la general i té a només 10 punts la segona classificada, Andrea Sofia Rabino, amb 104 punts.
2: Queden 30 segons per arribar a les 3, Eudald, un punt de tennis.
4: Quarts de final del torneig d'Hamburg, Paula Badosa està jugant ara mateix amb l'egípcia, Mayar Sherif ha perdut el primer set 7-6, domina el segon per 2-1.

93.3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Yeah. Aquí era la millor música.
1: Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. In my head.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matí.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Calafell Televisió.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

0: legs.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 24 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell fa accessibles les voreres de l'Estany i Masmel Platja. Es faran guals a cada cantonada per les persones amb mobilitat reduïda. En parlem d'aquí uns instants, abans tenim altres notícies que primer de tot resumim en titulars. Una dona de 74 anys mor ofegada a causa d'una aturada cardíaca a la platja de l'Estany Masmel, a Calafell. Ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. El proper dimarts 28 de juliol, el municipi de Calafell acollirà la projecció de la pel·lícula de terror Abigail, dins del cicle de cinema a l'aire lliure, terror a la fresca. L'esdeveniment tindrà lloc a les 10 de la nit al Parc de la Sínia. Adjudicada per 629.000 euros, l'aplicació mòbil de Seguretat Ciutadana del Camp de Tarragona. L'empresa del Vendrell, Goll, Securi, ha estat la guanyadora del concurs, impulsat conjuntament per 7 municipis. Sitges activa el Pla Espigó per reforçar la seguretat durant la temporada d'estiu. El preu de la bombona de butà puja gairebé un 16%. El preu es revisa bimestralment i l'increment, doncs, del preu d'impostos està limitat a un 5%. Més de 3.200 joves de Tarragona ja han demanat el bo cultural jove de 400 euros. Els nascuts el 2008 poden sol·licitar l'ajuda fins al 31 d'octubre i per primera vegada també es podrà destinar a instruments musicals, material artístic o cursos culturals. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: José Esteve entrena al kàrting del Vendrell i va ser el gran protagonista de la categoria Mínica a la primera prova del Campionat de Catalunya de Kàrting 2026. El pilot es va imposar amb autoritat en les dues curses disputades al Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, signant un doble triomf a Xiva. El José Esteve només té 7 anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell està realitzant obres de millora a les voreres dels barris de l'Estany i Masmel Platja per tal d'adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les millores es fan durant els mesos d'estiu, tot i que són els mesos amb més afluència de gent, ja que no ha estat possible començar-les abans per tràmits burocràtics. L'objectiu és fer recorreguts adaptats per persones amb mobilitat reduïda, ja que són barris on hi ha moltes peticions en aquest aspecte. Caldria fer actuacions més importants al barri, ja que els carrers no tenen arbrat i no es poden afegir refugis climàtics. Però, de moment, la solució als problemes d'accessibilitat a les voreres, apunta l'Ajuntament de Calafell, són aquestes actuacions que s'estan realitzant actualment. L'actuació és complementària amb d'altres actuacions més importants que s'estan preparant en aquest àmbit. Una d'elles és el ja anunciat pont de la Ciutadella Ibèrica, que connectarà amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda, que es peatonalitza de dalt a baix. Aquest carrer es renovarà integralment i serà de prioritat per a vianants, tot i que hi haurà pas per al trànsit rodat. L'objectiu és, a poc, anar pacificant la mobilitat al barri i fer-la més sostenible, on els desplaçaments a peu o en bicicleta tinguin més protagonisme. L'Ajuntament de Calafell apunta que també treballen per millorar la capacitat comercial del barri, on actualment hi ha només dos establiments de restauració i cap espai per a petit comerç. En aquest sentit, el canvi normatiu del POM, que s'està tramitant, preveu obligar les noves construccions a fer els baixos comercials a peu de carrer per generar espais on es puguin posar negocis i comerços de proximitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell projecta la pel·lícula vampírica Abigail, una nova sessió del cicle Terror a la Fresca, el cicle estiuenc de cinema de terror a l'aire lliure, organitzat per Calafell Jove. Continua omplint de crits i emocions fortes nits d'estiu al municipi de Calafell els dimarts. De fet, El tor serà d'Abigail, una producció recomanada per majors de 16 anys que promet fer saltar els espectadors de la cadira. Tindrà lloc el proper dimarts 28 de juliol a les 10 de la nit, com sempre al Parc de la Sínia de Calafell. En cas de pluja o fort vent, la sessió es traslladaria al Centre Cívic Cinema Iris, al carrer Vilamar de la Platja. La pel·lícula es projectarà en castellà i l'activitat és totalment gratuïta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Una dona de 74 anys i de nacionalitat espanyola mor ofegada aquest dijous mentre es banyava a la platja de l'Estany Masmel de Calafell, segons s'ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut al voltant de les 12 del migdia quan unes persones han tret la banyista de l'aigua inconscient i han començat a practicar-li les maniobres de reanimació a la sorra. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i onejava la bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des de que va començar oficialment la campanya de bany, el 15 de juny. A més, s'han registrat 8 víctimes mortals en piscines i 3 en aigües interiors. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, però no van poder fer res per salvar-li la vida a causa d'una aturada cardíaca. També s'hi van desplaçar 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de les diligències. Des de Protecció Civil recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment al servei de socorrisme o trucar al 112 per facilitar una actuació ràpida. També es recomana vigilar constantment els infants, evitar estar-se massa estona al sol, mantenir-se ben hidratat i hidratada i no banyar-se si no es troba bé o es nota cansament. A la platja cal respectar el color de la bandera i les indicacions dels socorristes i practicar les activitats aquàtiques en zones habilitades i amb les mesures de seguretat adequades.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Reus, per encàrrec propi, ajuntaments com Cambrils, Callà, La Canonja, Constantí, Montroig del Camp i Tarragona han adjudicat el contracte per disposar d'una nova aplicació mòbil que permeti a la ciutadania contactar de forma ràpida i immediata amb els cossos policials en cas d'emergència. S'ha adjudicat per més de 629.000 euros a l'empresa Goil Security, amb seu al Vendrell. Amb experiència en implantació de solucions semblants en altres municipis com Sitges. El pressupost inclou els costos de subministrament i implantació, de suport i manteniment, així com serveis addicionals en consultoria i programació. Un cop formalitzat el contracte, l'empresa vendrellenca adjudicarà i disposarà d'un termini màxim d'un any per la implantació total d'aquest servei. Finalitzada la implantació, es començarà a proporcionar el servei de suport, manteniment i actualització prestat al núvol, incloent possibles millores per consultories o programacions de 3 anys. L'aplicació permetrà evitar missatges d'alerta i fer trucades davant d'una emergència ciutadana, les quals seran dirigides automàticament a la policia local més propera, així com rebre informació constant dels cossos municipals. Només amb finalitat de seguretat ciutadana, l'aplicació ha de permetre la transferència de dades personals que puguin ser clau, així com la geolocalització de l'avís. El sistema també permet en les seves comunicacions la segmentació dels usuaris per perfils i categories amb necessitats de seguretat diferents, com ciutadania, comerç, local, empreses, professionals sociosanitaris, educadors o persones en situació de vulnerabilitat. L'aplicatiu també dona una solució multidioma, amb opcions de configurar-la en català, castellà, anglès, francès i alemany. Per tant, doncs, aquesta empresa vendrellenca està la guanyadora d'aquest encàrrec propi fet per alguns ajuntaments del Camp de Tarragona.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies. La policia local i els Mossos d'Esquadra han presentat el Pla Espigó, un dispositiu conjunt que compta també amb la col·laboració d'agents socials i de seguretat privada, principalment de Renfe, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la convivència durant els mesos de màxima afluència de visitants a Sitges. L'operatiu es centra en el reforç de la seguretat ciutadana mitjançant patrullatges als nuclis de Sitges, Garraf i les botigues. La prevenció de delictes contra la seguretat viària, amb controls d'alcohol i drogues i el control de la venda ambulant no autoritzada al passeig marítim, especialment durant els caps de setmana. La continuïtat del dispositiu arriba avalada pels bons resultats del Pla Espigó 2025, que va permetre reduir un 18% els delictes durant el període estival. Entre l'1 de juny i el 30 de setembre de l'any passat, els furts a Sitges van disminuir un 28%, els robatoris amb violència un 24%, els robatoris a l'interior de domicilis un 31% i els robatoris amb força a l'interior de vehicles un 13%. Paral·lelament, les detencions van augmentar un 43%, mentre que les relacionades amb robatoris a l'interior de vehicles van créixer un 250%, unes xifres que evidencien l'eficàcia del treball coordinat entre tots els cossos implicats. De fet, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha destacat que la seguretat és una prioritat perquè és imprescindible garantir la convivència i el benestar de les famílies. Les actuacions del Pla Espigó s'han planificat a partir de l'anàlisi d'incidències registrades en temporades anteriors, reforçant la presència policial a les zones més sensibles per prevenir delictes, incrementar la capacitat de resposta i potenciar l'efecte dissuasiu. El dispositiu es desplega durant tota la setmana amb torns de matí, tarda i nit, combinant patrulles uniformades i agents de paisà segons la problemàtica, la zona i la franja horària. Durant el dia reforça la prevenció de furts al centre i als robatoris a l'interior de vehicles, al Vinyet, Terra Mar i Garraf, mentre que en horari nocturn, especialment divendres i dissabtes, s'intensifica la vigilància a la zona d'oci nocturn per prevenir robatoris amb violència i intimidació, furts i conductes incíviques. El dispositiu també inclou actuacions específiques a l'estació de tren de Sitges, als parcs, jardins i principals accessos. Per la seva banda, es destaca que les dades que tenen de l'any passat són bones, perquè hi ha coordinació entre tots els actors implicats per millorar i prevenir delictes i actuar amb rapidesa en cas que sigui necessari. El Pla Espigó 2026 de Sitges romandrà actiu fins al 30 de setembre, amb l'objectiu de garantir la seguretat, la convivència i la tranquil·litat tant dels veïns com dels visitants durant tota la temporada d'estiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: I seguim amb més notícies d'àmbit ara general, perquè el preu màxim de venda al públic de la bombona de butà passa de 15,39 euros a 17,83. Es tracta d'una pujada de gairebé un 16% que es deu principalment a la fi de la reducció de l'IVA i a les pujades del preu dels transports. El preu màxim de venda dels gasos liquats del petroli envasat GLP en envasos entre 8 i 20 quilos, la tradicional bombona de butà, no està liberalitzat i es revisa bimestralment. Cada mes, per resolució de la Direcció General de Política Energètica que es publica al BOE. Aquesta revisió es calcula en funció del cost que assoleixi la matèria primera, els mercats internacionals, així com el cost del transport i l'evolució del tipus de canvi euro-dòlar, entre d'altres factors. Aquesta vegada, a més, el retorn de l'IVA al 21% i la nova reducció temporal de l'impost sobre els hidrocarburs, la pujada també té en compte la retallada de la cotització de les matèries primeres i un fort augment del cost dels nòlits, així com la depreciació de l'euro davant del dòlar. Per tant, el gas liquat de petroli GLP envasat és una barreja d'hidrocarburs, principalment composta de butà, que serveix com a alternativa al gas natural per al consum energètic en envasos de pressió. La revisió del preu abans d'impostos del butà a l'alça o a la baixa està limitada al 5%. Si aquest preu puja o baixa més d'un 5%, el possible excés o defecte de preu s'acumula per aplicar-se en revisions posteriors. Per tant, la pujada del preu màxim de venda final, però, ha estat molt major, del 16%, pel retorn de l'IVA al 21%. Els repartidors de butà han insistit a exigir que revisin els costos del repartiment, una revisió legalment obligatòria que està suspesa des de l'any 2020. Han exigit l'aprovació d'una nova regulació ajustada als costos reals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: I el preu dels combustibles i lubricants per a vehicles personals a Espanya va augmentar un 7,9% al juny, segons dades d'Eurostat publicades. La xifra està per sota de la mitjana de la Unió Europea, que va registrar uns increments del 13,7%. Tot i això, l'augment de l'abril i del maig en comparació als mateixos mesos del 2025 era del 20,8% i del 20,7%. D'altra banda, el dièsel va caure un 6,4% i la gasolina un 4,2% arreu dels 27%. En comparació al maig, tots els estats membres van registrar caigudes del preu del dièsel, liderades per la República Txeca. En el cas de la gasolina, els dos únics països on va augmentar el preu va ser Xipre i Itàlia. Però ara per ara, els preus estan augmentant a causa de la guerra.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Un total de 3.275 joves de la demarcació de Tarragona ja han sol·licitat el bo cultural jove durant el primer mes de vigència. A Catalunya les peticions superen les 29.600, mentre que a tot l'Estat ja s'han registrat més de 202.000 sol·licituds. El programa impulsat pel Ministeri de Cultura ofereix 400 euros als joves que hagin complert o compleixin 18 anys durant aquest 2026, amb l'objectiu de fomentar el consum cultural i enguany com a novetat també la creativitat. Per primera vegada, l'ajuda no només es podrà destinar a comprar llibres, entrades per espectacles, cinema o plataformes digitals, sinó també adquirir instruments musicals, material per creació artística o inscriure's a cursos i tallers culturals, tant presencials com en línia. Els beneficiaris podran optar per repartir els 400 euros entre diferents categories culturals: arts en viu, patrimoni, llibres, videojocs, música, continguts digitals o subscripcions, o bé invertir la totalitat de l'import en una única modalitat relacionada amb formació artística o compra d'equipament creatiu. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre a través del portal oficial del Bo Cultural Jove. Per completar el tràmit, és necessari disposar d'algun sistema d'identificació digital, com ara clave o certificat digital. També es pot autoritzar un adult perquè faci la gestió en representació del beneficiari. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística d'aquest 2026, hi ha 10.975 joves de la demarcació de Tarragona que compleixen els requisits per accedir a aquesta ajuda. Mentre que a Catalunya la xifra arriba a 95.689 potencials beneficiaris, un cop concedit el bo cultural jove, es podrà utilitzar durant un any als establiments i entitats adherides al programa, que ja superen els 500 a Catalunya i gairebé 4.000 a tot Espanya.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I abans de passar al bloc esportiu, un apunt: PortAventura Caribe Aquàtic Park estrena nova zona familiar. Inaugurada aquest passat dijous, una nova zona familiar. Es tracta de Coral Bay, la leyenda perduda, un espai inspirat en una antiga badia pirata submergida. La nova experiència aquàtica ocupa més de 6.000 metres quadrats i combina piscines, àrees de jocs i atraccions familiars. Entre les noves atraccions destaca Cyclone, presentada com la primera water coaster familiar d'Europa. També compta amb Bahia Pirata, considerada la primera piscina multiaventura del món. També hi ha una torre multitobogant amb 5 recorreguts diferents, una zona interactiva d'aigua pensada per als més petits. L'experiència es complementa amb un nou espai de restauració i zones de descans integrades en l'ambientació d'aquesta badia sota el mar. D'altra banda, el Parc Temàtic inaugurarà el dijous 30 de juliol la nova proposta integrada per l'àrea de la Polinèsia. Simularà la selva a través d'un recorregut elevat de 135 metres amb passarel·les elevades, ponts i túnels de corda. La nova experiència comptarà també amb elements accessibles per persones amb mobilitat reduïda i amb un circuit amb arnès destinat a aquells que busquin una aventura més intensa. La zona comptarà amb més d'un accés directe des del Far West, connectant les dues àrees de Port Aventura Park a través d'un pas que convida a endinsar-se a la Polinèsia. L'experiència comptarà amb 18 cabanes elevades tipus casa d'arbre, 20 túnels de corda, 3 escales de xarxa i 4 tobogans, a més d'una gran estructura central de 4 plantes amb diferents nivells d'aventura adaptats a diferents perfils. La nova zona inclourà espais accessibles per persones amb mobilitat reduïda i un circuit de cordes amb arnès per als que busquin una experiència més intensa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Arriba el bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: José Estepa entrena al kàrting del Vendrell i va ser el gran protagonista de la categoria Mínica en la primera prova del Campionat de Catalunya de Kàrting 2026. El pilot es va imposar amb autoritat en les dues curses disputades al Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, signant un doble triomf a Xiva. El José Estepa només té 7 anys. Què tal? Quan vas començar el kàrting?
3: Hace un año.
2: Fa un any? Ens hem enterat de que tu vas ser la persona que vas inspirar una mica a l'Héctor, eh?
3: Sí.
2: O sigui, ell va venir aquí fa poc a Calafell Ràdio, sí, a explicar-nos la seva història, que sí, ens va dir que havia estat inspirat, no?
3: Sí.
2: Com va ser aquesta connexió?
3: Porque yo un día le dije que había empezado en el karting y al día siguiente se había apuntado.
2: I a tu? A tu mateix? Què et va portar a dedicar-te al karting?
3: Pues siempre me llevaba mi padre a los karting de alquiler del Vendrell y un día quise probar un kart grande, me encantó y me lo compró y ya empezó toda la historia.
2: I per què et va agradar? Però explica'm què vas sentir quan vas agafar el kart.
3: Pues que porque tengo que aguantar la presión que tengo detrás.
2: Perquè ja, clar, tu vas conduint i estàs pensant que ningú t'adalanti, no?
3: Sí.
2: I com és això? Com ho gestiones? Quina és l'estratègia que segueixes per poder guanyar?
3: Que mi jefe de equipo me enseña la trazada del circuito.
2: Mm-hmm. Com és el circuit? Depèn, no?
3: Sí.
2: Tu entrenes al Vendrell?
3: Sí.
2: Al kàrting del Vendrell?
3: Sí.
2: Fa un any?
3: Sí.
2: Molt bé. I en quines competicions has estat? Has estat...

0: Però això són bons resultats, no, José?
1: Sí.
0: I com és això?
1: Doncs... Pues,
0: quantes vegades entrenes a la setmana?
1: Unes dos o tres.
0: I qui t'entrena?
1: Mi padre i mi coach.
0: Tu coach. Com es diu el teu coach?
1: I també el meu mecànico, que se llama Ruben.
0: Escolta, que m'han dit que ets com a Fernando Alonso, que tens a tu el teu equip i el teu, el teu patrocini, sí? Explica'm
1: sí.
0: Això.
1: Pues fue un día que estaba en redes sociales y mi equipo que estoy ahora me vio y pues me fichó.
0: Per què? Perquè ets molt bo.
1: Sí.
0: Perquè destaques, no?
1: Sí.
0: I al teu àmbit, diguéssim, a l'escola, els teus amics, tot això, hi ha més nens que es dediquen al karting o no?
1: Sí. Tengo dos, el Héctor y el Hugo Navas.
0: Ah, també et anava a dir. Tu ara mateix quin curs estaves fent?
1: Segon.
0: Segon, vale. I què tal, els estudis? T'agrada o no?
1: Un poco.
0: Un poco què vol dir? Que no t'agrada gaire, no? Què t'agradaria fer? T'agradaria ser conductor professional?
1: Sí.
0: Sí? Però queda molt, per això.
1: Sí.
0: O sigui, vull dir, tu has de seguir estudiant, suposo que això t'ho diuen, no?
1: Sí.
0: I ja més endavant, doncs ara vas practicant, vas entrenant, vas millorant, no?
1: Sí.
0: I ja més endavant t'agradaria ser, no?
1: Sí.
0: Què d'important és la teva família?
1: Molt.
0: Perquè t'ajuden, no?
1: Sí.
0: De quina manera t'ajuda la teva família?
1: Pues a que no me porte mal y a que me porte bien.
0: Home, això és important, però més important és que et porten a entrenar al kàrting, no?
1: Sí.
0: També tens una germaneta?
1: Sí.
0: I com li agrada el kàrting a ella, anar a veure't o no?
1: Un poco. Porque
0: sí, que li agrada, sí.
1: Porque
0: hasta aquí está bien que sí.
1: Hace pulseras en el karting y las vende.
0: Hala, molt bé, doncs és aprofitar el temps, no?
1: Sí.
0: I a banda del karting, fas algun esport més o no?
1: Sí.
0: Què fas?
1: Futbol.
0: T'agrada el futbol?
1: Sí.
0: On el fas, el futbol?
1: En el campo de Calafell.
0: Sí, aquest jugador... A quin equip vas?
1: En el Calafell.
0: Però qui t'entrena?
1: El Medina.
0: Molt bé, molt bé. Fa quant temps que estàs fent futbol, també?
1: Medio año, así.
0: Mig any. O sigui, portes menys temps que fent kàrting.
1: Sí.
0: I t'agradaria seguir ara fent futbol i kàrting a la vegada o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ara, durant l'estiu... Perquè ara, a les entrevistes, aprofito per preguntar-vos si seguiu entrenant igual o heu baixat a l'entrenament o descanseu o què feu.
1: Sigo entrenant i també voy a tener una carrera en Lanzarote que m'ha invitat a mi equipo y el jefe de mi equipo que el jefe de mi equipo, su hijo me va a hacer de mecánico el 11 de agosto.
0: Sí. Ja estàs preparat? Quants dies vas? Un dia?
1: Siete.
0: Set dies? Què faràs set dies allà?
1: Porque nos quedamos ahí una semana para disfrutar un poco.
0: Aquesta entrevista sencera en format vídeo al pilot José Estepa, de kàrting, que té només 7 anys, la podreu veure ben aviat al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
3: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és divendres 24 de juliol. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Que

0: tinguin una molt bona entrada del cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: 100%

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

directe. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Bon dia, bona hora, família. Són les 11 en punt del matí. Què tal, com esteu? Us saludem en directe, com sempre, quan comencem l'Obert per Vacances. A través del 107.9 de la freqüència modulada, també en emissió online. Som Calafell Ràdio, som l'emissora municipal de Calafell. I aquest és el magazín matinal d'estiu Obert per Vacances, que engega ara mateix i que us acompanyarà fins a arribar a la 1 en punt del migdia. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys que fem possible aquest programa. I ja tocant el desitjat cap de setmana, aquí estem per acompanyar-vos, per fer-vos passar el temps molt més ràpid i per acompanyar-vos i entretenir-vos. Doncs vinga, moltes coses preparades. Després d'aquest sumari, arriben les dades del dia, les celebracions aquest divendres, dia 24 de juliol de 2026. També tindrem efemèrides musicals, el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i tot seguit també la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. Avui en entrevista parlarem de la companyia Volem Òpera, que presentarà demà dissabte, dia 25 de juliol, a partir de 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell, Carmina Burana, de Karloff. Ens acompanyarà el productor Lluís Cardona. Som a divendres. Tenim un programa carregat de cultura, de moltes propostes pensades també pel teu cap de setmana. Tindrem novetats musicals i discogràfiques, són les més destacades d'aquest divendres 24 de juliol. Avui és el dia oficial de la posada en marxa de l'estrena d'aquestes propostes i us presentem aquí les més destacades. També anirem al cinema per presentar-vos 6 propostes, 6 pel·lícules, 6 cintes que avui, a partir d'avui, es poden veure en pantalla gran, còmodament, al vostre cinema. A l'Emergents, avui entrevistarem el Lepanto 41, aquesta jove banda que varen passar pel programa del David Burillo. I en el tram final valorarem l'actualitat del dia amb els tres colors del nostre semàfor i també repassarem l'agenda d'activitats, l'agenda cultural per la resta de setmana aquí al municipi de Calafell. Vinga, som-hi! Engeguem l'Obert per Vacances. Benvinguts, ben trobats. Comencem.
2: A Calafell.

0: Les dades del dia.
1: Som a divendres, dia 24 de juliol de 2026. Avui és el Dia Internacional de l'Autocura. Una jornada que ens convida a posar el focus en una cosa tan senzilla i tan important com cuidar-nos nosaltres mateixos. La data té un significat especial, 24/07, és a dir, 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana. Perquè la idea és recordar que l'autocura no hauria de ser una cosa puntual, sinó un hàbit que ens acompanyi en el nostre dia a dia tots els dies de l'any. Quan parlem de l'autocura, sovint pensem només en la salut física, però el concepte va molt més enllà, inclou descansar bé, alimentar-nos de manera equilibrada, fer activitat física, cuidar les nostres relacions, gestionar l'estrès i també donar-nos permís per parar una mica enmig del ritme del dia a dia. Els experts recorden que petits gestos quotidians poden tenir un impacte important en la nostra qualitat de vida i en la prevenció de problemes de salut. Aquesta és una jornada que vol trencar una idea molt estesa. Cuidar-se no és un acte d'egoisme, sinó una manera de tenir més energia i benestar per afrontar les responsabilitats del nostre dia a dia. I després d'aquesta dada més relacionada amb el benestar, doncs canviarem de registre i marxarem fins a Mèxic, perquè avui també és un dia important, és el Dia Internacional del Tequila. Una celebració dedicada a una beguda que és molt més que un ingredient per preparar còctels. El tequila és una part fonamental de la cultura mexicana i té darrere una història de segles. S'elabora a partir de l'atzavara blava, una planta que pot trigar diversos anys en arribar al punt òptim de maduració abans de començar tot el procés de l'elaboració. El seu origen està especialment vinculat a la regió de Tequila, a l'estat mexicà de Jalisco, una zona reconeguda internacionalment per aquesta producció. De fet, el nom de la beguda només es pot utilitzar quan compleix uns requisits concrets d'origen i d'elaboració. Per això, darrere de cada ampolla hi ha una tradició, un territori i moltes generacions d'artesans que han mantingut viu aquest saber. Així que avui tenim dues efemèrides ben diferents, una que ens recorda que ens hem de cuidar en el nostre dia a dia i durant els 365 dies de l'any, i l'altra que ens convida a brindar per una cultura i una tradició que han fet la volta al món. Vinga, anem per les efemèrides musicals. Perquè un 24 de juliol, com avui, del 1969... va néixer Jennifer López, una de les artistes més completes del món del pop. Va néixer al Bronx, a Nova York, en una família d'origen porto-riqueny. J-Lo, com també se la coneix, va començar com a ballarina abans de fer el salt al cinema i a la música. El seu gran reconeixement va arribar amb la pel·lícula Selena, va ser en el 1997, i poc després va triomfar també com a cantant amb el seu primer disc On The Six, que va incloure èxits com Waiting For Tonight, If You Had My Love, entre d'altres. Així doncs, la Jennifer López és actriu, cantant, ballarina, empresària. Jennifer López s'ha convertit en una icona mundial i en una de les artistes llatines amb més projecció internacional. I avui J-Lo, Jennifer López, compleix 57 anys. I ens quedarem amb aquesta, de l'àlbum del On The Six del 1999, Una noche más amb Jennifer López per començar l'Obert per Vacances. Toquen el cap de setmana. Vinga, ànims, que som a divendres. Bon dia i bona hora, família.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: 11 i 23 minuts ara mateix. En un moment, entrevista del dia, avui parlant de Volem Òpera, aquest dissabte a Segura Calafell. Som a l'estiu, volem música.

Cançó que no necessita presentació ninguna, eh? Qui no ha cantat, qui no ha ballat aquesta cançó, o potser ara mateix. Figaflaues. És la Marina Samorena.

0: d'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: Volem Òpera ens ofereix aquest dissabte Carmina Burana de Cal Orf, un concert a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Fa poc també va tenir lloc el Rèquiem de Mozart. Per aquest motiu tenim amb nosaltres el Lluís Cardona. Com estàs, Lluís?
2: Hola, bon dia. Tot bé.
1: Primer de tot, volia preguntar-te com va anar el Rèquiem de Mozart, que va tenir lloc l'1 de maig.
2: Pues va anar molt bé. Va ser un... La veritat, va ser un dels concerts que hem fet millors, perquè sense saber-ho, l'acústica de l'església era impressionant. I aquell concert, ens vam trobar amb l'anècdota, és una anècdota que vam fer. L'endemà fèiem Pagliacci en un teatre de ceba, que no té res a veure. I a l'acabar Pagliacci els músics estaven com mig deprimits, és que no ha sortit bé, és que no tal i qual. I els hi vaig comentar, diu, és que ahir estàvem asseguts a Calafell, a l'església, a la parròquia de l'Assumpció, i allò és una església que va ser construïda per fer concerts, a més de ser d'església. Suposo que hi deuen casa gent i, evidentment, hi ha les misses.

0: que es van construir, de forma que el sonido no reverberi i que tingui l'eco i que tingui el volum adequat. Llavors, vull dir, el Requiem de Mozart va ser impressionant, però espectacular. I, bueno, el Carmina Burana, per la gent que la coneixi, hi han quatre timbals, són quatre percussionistes, piano, i venen 25 persones de cor. La cosa promet. La veritat és que serà espectacular, perquè de per si Carmina Burana ja és una obra espectacular.
1: Parla'ns d'aquesta obra, perquè l'heu escollit.
0: Ostres, doncs mira, quan vam fer el Requiem, Carmina Burana era una d'aquelles coses que li agrada a la directora, la Gabriela Zavala, i, bueno, és una obra que de per si és molt majestuosa i molt espectacular. Però quan vam acabar el Requiem, la dona del diaca, el senyor Jordi, ens va dir, ostres, podríem fer un Carmina Burana, i ens va posar el carmelet a la boca. I al final, doncs, bueno, vam decidir aquestes dates, que ja, en principi, hi ha bastanta gent per aquí. De fet, jo ara estaré un parell de dies per aquí. Bueno, ja porto, vaig vindre ahir, fent promoció en els hotels i hi ha una persona per la platja que anirà repartint paperets per recordatori, doncs, que el dissabte a les 9:30 a l'Església de l'Assumpció.
1: Què té aquesta obra que faci que continuï emocionant el públic?
0: Des del meu punt de vista és la contundència que té. El contingut, el que és la lletra, a veure, està en llatí antic, perquè són textos medievals, que el 1800 i escaig les va recuperar el Karl Orff, va fer una selecció. Hi ha molts més textos, però aquests els va musicalitzar i va fer el que és el Carmina Burana. Però realment és una part de tot el que es va trobar d'uns textos medievals. Contra del que la gent pugui pensar, no té res a veure amb l'Església, sinó que més aviat satiritza l'Església. O sigui, són textos pagans, molt pagans. Molt d'Església no són.
1: Mm-hmm. Molt bé. A qui va dirigida aquesta obra? Per tots els públics?
0: A tothom. No té qualificació. Vull dir, poden venir nens... Home, que comencin a disfrutar una mica de la música a partir de 6 anys. Però si en venen de més petits, també estan benvinguts, no passa res.
1: Mm. Per aquest motiu, doncs, hem de recordar que aquest tipus de música, aquest tipus d'obres, no és una obra elitista que pugui gaudir només les persones cultes i...
0: No. No, és... A més, la part, a l'inici de l'obra, és una peça molt coneguda. Surt a moltes pel·lícules quan apareixen els dolents, normalment, perquè, repeteixo, és molt contundent amb els timbals, el cor... Segurament ningú ho sap, molt poca gent ho sap, però aquella peça que jo ara recordo, per exemple, que apareix a Conan el Destructor, la de Schwarzenegger, i que és quan entren els dolents, per dir una manera, que es carreguen a tota la família del Schwarzenegger quan ell representa aquest petit, aquella música és Carmina Burana, i és a l'inici. I si algú la recorda, la té present, vindrà a escoltar allò i tot el que ve després, que ja no és tan contundent, és més normal, però és preciós.
1: Com ha anat la preparació?
0: Bueno, ja portem 3 setmanes... perquè, com sempre, aquí anem per trossos, sobretot amb piano, i aquesta setmana hi ha la primera, de cara al concert, hi ha la primera reunió general amb tot el cor, percussió, piano, per fer l'assaig general previ a sortir, a fer el concert del dissabte.
1: 25 persones, m'has dit, eh?
0: Sí, aproximadament, sí.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: O sigui, organitzar aquestes persones no és fàcil.
0: Bueno, hi ha una noia que és la que gestiona, perquè, esclar, sí, no només és dit tal dia hi ha un autobús que sortirà perquè baixem a tots els cantants, bueno, els que vulguin, hi ha gent que igual ve amb el seu cotxe, perquè n'hi ha alguns que es munten un cap de setmana per aquí, i es queden. Però els que venen i van, perquè ara, doncs, per totes aquestes persones és temps de feina, hi ha bastanta feina artística, doncs els hi va bé, perquè hem flatat un autobús des de Barcelona, hi ha alguns convidats que també aprofiten, i bueno, vindran aquí, se'ls tornaran a endur. Mm-hmm. I després també els assajos d'avui, demà toca cor, es fa la convocatòria, llavors et,

0: estan, jo què sé, la meitat. És que no podem venir. Pues s'ha de canviar la data. Normalment que sigui a coincidir-los a tot, evidentment, a l'assaig general que es farà aquesta setmana, previ al concert, sí.
1: Molt bé. Com dèiem, doncs, Lluís, vas venir quan va tenir lloc Requiem de Mozart a l'Església de l'Assumpció, també. Per qui no hagi escoltat aquesta entrevista que vam fer ni hagi anat a aquest concert, recorda'ns quins són els objectius de Volem Òpera i com va néixer aquest projecte.
0: Bueno, Volem Òpera va néixer pues, ara farà un anyet, l'1 d'agost. La idea de Volem Òpera és acostar tota aquesta música, representacions antigues i que molta gent la té com algo elitista, acostar-ho a la gent i que sigui entenedora. Com diu el nom, Volem Òpera, inicialment també tenim un repertori d'òpera. De fet, ara estem preparant Carmen, que serà Carme, estem preparant l'Elixir d'Amor, estem preparant... ja em sortirà. Ara no en surto. Mira, coses del directo.
1: Sí, bueno, no passa res.
0: Ja sortirà.
1: Ja te'n recordaràs.
0: Bueno, estem preparant tot això i el que intentem fer-ho és que sigui amè i per tothom. La idea de l'òpera i també d'aquests concerts és que és per un públic molt elitista que domina i també, per exemple, com que el principal centre neuràlgic d'això és el Liceu de Barcelona, que paga una bona fortuna, bons diners per anar allà, però aquella gent ho paga i quan va allà és capaç de discernir si el tenor o el baríton o la contralt o la soprano han donat la nota, l'han donat en el temps adequat, l'han donat... O sigui, són unes... És gent... No volem això perquè el 95% dels mortals no dominem aquesta tècnica, no la sabem. Llavors la idea és baixar-la una mica de nivell que ni te'n dones compte i fer-la amena. I, per exemple, tu vas a veure la Traviata de Volem Òpera, la disfrutes. Per què? Pues perquè, per començar, hi ha uns rètols impressionants que t'estan traduint en el moment i tu pots anar seguint el guion. La veritat és que també l'òpera és una cosa que es repeteix bastant. O sigui, la música es canta, es recanta i es torna a cantar i es van repetint. Amb la qual cosa, al final, el text és relativament curt. I tu et dona temps a veure i disfrutes pues, de les veus d'aquesta gent, que són impressionants, disfrutes d'entendre-ho, disfrutes del de què va l'òpera i l'entens, i veuràs que són trames que són actuals d'avui en dia, i així d'aquesta manera pues, vas a veure una obra de teatre musicalitzada, però amb molta qualitat i molta categoria.
1: I en aquest cas, Volem Òpera ens porta Carmina Burana aquest dissabte 25 de juliol a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, com dèiem, per les persones que hi vulguin anar, què han de fer? Com poden
0: pues
1: comprar?
0: A Entradium és on tenim la publicació i un parell d'hores abans ja tindrem la guixeta també a la porta de l'entrada per si no saps si podràs o no i et decideixes a l'últim moment. Doncs, si mal no recordo, hi ha missa dos quarts de... Acaba la missa de 7:45 i en quan acabi ja ens posem... Ja comencem a preparar tot. S'han de preparar les cadires per tots els cantants, acabar d'entrar els instruments. El piano haurà entrat pel dematí. No sé si algú que ens escolta i va a missa el dissabte es trobarà un piano per allà perquè el venen a deixar i afinar. O sigui, el piano és una història a part. Mm-hmm. El porta una empresa, el deixa allà. Cada vegada que es mou un piano s'ha d'afinar. I bueno, pues ens el deixaran, ens l'afinaran i la missa es farà amb un piano allà, vull dir, si hi ha algú que hi vagi, que no li estranyi que hi hagi un piano aquell dia.
1: Molt bé, doncs és aquest dissabte, doncs, a 9:45 de la nit.
0: Sí.
1: Carmina Burana a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Lluís, ens hem deixat alguna cosa important que no hem parlat?
0: Jo volia fer un comentari.
1: Sí.
0: Perquè avui és la segona vegada que estic amb tu. Fas una feina impressionant. O sigui, no, és que la primera vegada jo em creia que parlaríem una mica i em diries, et preguntaré això o l'altre, de més enllà, i de cop i volta em trobo enmig de l'entrevista tremolant, perquè vulguis o no estar aquí, i em poso nerviós, vull dir que vull felicitar-vos, perquè fas una feina excel·lent. A més, tu ho havies preparat molt bé, perquè vas anar enllaçant les preguntes T'havies mirat el tema en aquell moment, que era Carmen... Ai, perdó.
1: Requiem
0: de Mozart.
1: De Mozart, sí.
0: I, bueno, molt bé. I res, ja està.
1: Doncs agraïda perquè estiguis aquí, Lluís, i compartegis el teu projecte i pugui arribar aquí al públic calafellenc. Moltíssimes gràcies per estar aquí.
0: Gràcies
1: una vegada
0: a tu, Roser.
1: Més.
2: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.

0: Així sona la nova cançó del Mique Núñez. Això que acabes d'escoltar, que es titula Un altre cop, ara sí. 11:40 minuts. Què tal? Molt bon dia. Bon migdia ja gairebé. Esteu escoltant Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra habitual emissió online. Podeu anar al nostre portal web, calafell.tv. I sempre ja teniu la nostra emissió online. A part de molts continguts, també podeu entrar a Ràdio a la Carta i recuperar, doncs, molts continguts que fem aquí a Calafell Ràdio. Per exemple, el programa d'ahir, que te'l vas perdre, doncs el pots recuperar en qualsevol moment. Ara farem una pausa curteta publicitària, quatre consells, i a la tornada tindrem les novetats musicals i discogràfiques més destacades de la setmana. Ja sabeu, els divendres tenim un programa molt cultural. Entre les propostes, novetats musicals, el divendres és el dia oficial de la publicació d'aquests nous àlbums i aquí us presentem el més destacat. També avui tindrem cinema, també les sis principals estrenes setmanals que podem veure a partir d'avui en pantalla gran al vostre cinema, còmodament i fresquets. A l'Emergents, a partir de 12:45, entrevistarem a Lepanto 41. De fet, aquesta és una entrevista que recuperem de l'Espai Emergents, que durant la passada temporada, tots els dissabtes al matí, ens acompanyava amb el David Burillo presentant-nos aquestes noves propostes, nous artistes que es van obrint camí en el panorama musical català. I abans d'arribar a la una, el semàfor de l'estiu. Tres notícies amb tres colors, el vermell, el groc i el verd, del nostre semàfor. I l'agenda, el repàs a l'agenda d'activitats programades per aquest cap de setmana al municipi i tot això aquí, a l'Obert per Vacances.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 12:45 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafilla Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
4: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterno, amb DJ Glasshack.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
3: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
5: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
1: Doncs vinga, som-hi. Estem a les portes del cap de setmana. Cada divendres, aquí en el programa, també en repetició, en el Dissabte Edition. Entre les 11 i la 1 del migdia, els dissabtes a Calafell Ràdio, tenim l'espai de novetats musicals i discogràfiques. El divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes noves cançons i nou àlbums. I aquí us presentem el més destacat de la setmana. I així sona Music Fashion Film. És el nou treball de Charlie XCX. Comencem amb una de les grans agitadores del pop actual, Charlie XCX. Arriba avui a Music Fashion Film, un disc que apareix després de l'impacte mundial de Brat, aquell fenomen que va convertir el seu univers estètic, musical i fins i tot el color verd en una icona cultural. Ara aquest artista, Charlie XCX, torna amb un projecte que ja des del títol deixa clara la seva manera d'entendre la música, no només com una col·lecció de cançons, sinó també com una experiència visual i artística. Es tracta d'un nou capítol del pop electrònic d'aquest artista, Charlie XCX, amb una mirada més experimental i amb influències que van més enllà de la pista de ball. Manté l'esperit immediat del pop digital, però juga amb textures més arriscades i amb una estètica molt vinculada al món de la moda i del cinema. El disc inclou 11 cançons i una amb col·laboracions, una de les més esperades, i és amb el cineasta David Cronenberg. També trobem temes com Rock Music, Càmera o Wing Wing, que ja ha servit per avançar aquesta nova etapa musical de Charlie XCX. Això que escoltem és Càmera, una cançó que mostra aquesta barreja entre el pop, la imatge i la narrativa cinematogràfica. Avui es publica el nou treball d'aquest artista, Music Fashion Film.

De fet, avui us portem 5 novetats, ja que ara l'estiu. Doncs fins a finals del mes d'agost, doncs la cosa es queda una miqueta més relaxada per la indústria musical. Little Miss Twine. Així es titula aquest nou treball de Shania Twain, que veu la llum avui divendres. Canviem totalment d'estil, de registre, amb una de les grans estrelles del country pop mundial, Shania Twain, publica avui Little Miss Twain, un disc molt especial perquè mira enrere i recupera la història, la persona que hi havia abans de convertir-se en una superestrella internacional. Aquest és un àlbum de memòria, d'arrels i de reivindicació d'una trajectòria que va començar molt abans de Men, I Feel Like a Woman. Un retorn d'orígens al country, al blues, al rock i a influències clàssiques que formen part de l'educació musical de Twain. És un disc molt personal, que alguns dels seus grans èxits, als anys 90, amb una veu marcada pel pas del temps i per les experiències viscudes. Un disc que està inspirat en la seva infància, en la seva joventut, des dels primers concerts en bars fins als anys previs a la fama. Això que escoltem és Little Miss Twain. És la cançó que dona títol a aquest àlbum perquè resumeix la dimensió més emocional d'aquest projecte. El més nou de Shania Twain.

Vinga, anem per més, anem per la tercera. Escoltem a Tyla. Avui publica A-Pop. És una de les veus que més ha fet créixer la música africana dins del pop internacional i ara torna amb nou material. Tyla s'ha convertit en una de les grans representants de la nova generació gràcies a la seva capacitat de barrejar música, piano, R&B i pop global. El disc es diu A-Pop i continua construint un so propi i pensat per travessar fronteres. Es tracta d'una evolució al seu univers, ritmes africans, melodies molt enganxoses i una producció, podríem dir, molt orientada al pop internacional. Tyla manté aquesta combinació entre sensualitat, dansa i una estètica visual molt cuidada. I és que Tyla va saltar a la fama mundial amb Water, una cançó que va convertir el seu so, doncs va estar molt present en les emissores i a les xarxes d'arreu del món. Aquesta és la quarta cançó que trobarem al disc, el tall número 4 del disc, Is It, que ja té 97 milions de reproduccions a Spotify.

i del nou treball de Tyler, el nou treball de Willow. És un artista impossible de classificar. Willow va començar vinculat al pop més comercial, però amb els anys s'ha anat construint un univers propi entre el rock alternatiu, el punk, el pop i també l'experimentació. Avui publica The Threat. Continua aquesta recerca artística i confirma que és una de les figures joves més inquietes de l'escena actual. Aquest és un disc que apunta cap a un so més orgànic, més introspectiu, guitarres i emoció i una energia molt vinculada al rock alternatiu contemporani. Willow ha anat transformant completament la seva imatge musical del pop adolescent dels inicis a una proposta molt més personal. El seu disc anterior, Empathogen, ja mostrava aquesta voluntat d'experimentar i de fugir d'etiquetes. The Threat, que es publica avui divendres, inclou aquesta Talk on the Hill. És el tall número 4 del tracklist. El nou treball de Willow, que sona així.

Vinga, anem per la cinquena i l'última de les novetats musicals que us proposem avui divendres. Així sona The Raytons, que han tornat, avui publiquen A Love Letter to a Broken Town. És rock britànic de carrer. The Raytons arriben amb aquest nou treball, és el quart disc d'estudi, un títol que, com dèiem, A Love Letter to a Broken Town, un títol que explica molt bé l'esperit del grup. Cançons que miren la vida quotidiana, els barris, les amistats, les històries de la gent normal. Una banda que ha crescut molt gràcies al boca orella i a una connexió molt directa amb el seu públic. Són 12 detalls, 12 cançons de rock britànic, de guitarres, melodies de corda, futbol i aquella tradició de bandes angleses que converteixen les experiències personals en himnes col·lectius. I és que els The Raytons han construït una carrera molt basada en els seus seguidors, especialment amb gires multitudinàries i una relació molt propera amb el públic. Representen aquesta escena britànica més popular i menys vinculada als circuits tradicionals de la indústria. Doncs ens quedem amb aquesta que està sonant ja, Hello, How Are You Today, un dels avançaments del disc que busca la cara més himne d'aquesta banda, The Raytons, que avui publiquen A Love Letter to a Broken Town. Ens quedem amb aquesta cançó, l'escoltem sencera en aquest espai de novetats musicals, les més destacades de la setmana.

0: Jo no sé si és perquè se'ls han acabat les idees o perquè és, però és que els DJs, els productors, estan recuperant cançons que en el seu dia fa anys enrere van ser èxit i tornen a aconseguir ser tot un número 1, com aquesta, la cançó de Bibi Rexha amb Faithless, això que es diu New Religion.
1: Obert per vacances, les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
0: Hem arribat a les 12 del migdia, ara mateix, amb 3 minuts. Seguim en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, l'Obert per vacances, junts fins la 1. Ja sabeu, amb moltes propostes per fer-vos passar el millor estiu possible entre els dilluns, de dilluns a dissabte, entre les 11 i la 1, com us dèiem, dues horetes de molts continguts. I tots els divendres anem per les estrenes cinematogràfiques. Amb el divendres arriba també una nova renovació de la cartellera cinematogràfica. Aquesta setmana els cinemes ens proposen, entre d'altres, 6 estrenes molt diferents. Tenim comèdia per passar una molt bona estona, cinema de suspens, terror, històries de superació, també propostes més personals per als espectadors que busquen un cinema diferent. En plena temporada ja d'estiu, quan moltes persones aprofiten les vacances per anar al cinema, les sales ofereixen opcions per tots els gustos. Així que prepareu crispetes, us poseu còmodament a la vostra butaca, perquè és el moment de repassar, entre les estrenes més destacades de la setmana, 6 pel·lícules. I avui començarem amb una història de misteris i de secrets. El primer dels tràilers que escoltarem és de la pel·lícula El Anfitrión.
2: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
3: Estoy aquí para darte el mundo. Tú y solo tú serás la prueba viva de mi existencia.
4: Estoy encontrando mi sitio y tú tienes un lugar a mi lado. Si no eres un gallina.
3: Te pido que me ayudes con Sofía esta noche.
5: Feliz cumpleaños, Sofía.
3: Ya han hecho una película sobre mí, Foster.
6: ¿Se refiere al padrino?
3: Jamás olvidé.

0: No sé si sona el tràiler, aquesta presentació de l'Amfitrión, la primera de les 6 propostes que us portem avui de les estrenes cinematogràfiques. Comencem amb una de les propostes amb més aroma d'intriga de la setmana, l'Amfitrión. La pel·lícula ens porta fins a un lloc aparentment idíl·lic, una illa privada del Mediterrani, on una família poderosa es reuneix per celebrar una ocasió especial. Tot sembla perfecte, un escenari espectacular, convidats selectes i una festa preparada al detall. Però sota d'aquesta aparença de luxe i de tranquil·litat comencen a aparèixer tensions, secrets del passat i conflictes que posen en dubte les relacions entre els protagonistes. El que havia de ser una trobada familiar acaba convertint-se en un joc de silencis, de sospites i d'interessos amagats. La pel·lícula combina el misteri d'un thriller amb una mirada sobre el poder, els privilegis i les persones que intenten mantenir tot sota control i tot allò que els envolta. És una proposta per als qui busquen una història d'intriga més psicològica, amb un ambient elegant i un repartiment de pes. Pel·lícula que es tracta d'una coproducció entre Grècia, Espanya, Regne Unit, Països Baixos, i que entre el repartiment està protagonitzada per Willem Dafoe, trobarem a la Emma Suárez i, atenció, també trobarem el guapo del Carlos Cuevas. Doncs aquesta és la primera de les estrenes cinematogràfiques que volem compartir avui divendres amb vosaltres, és l'Amfitrión. Vinga, tenim més tràilers, més títols. Anem per 3 de más.
1: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
2: Me han llamado del cole, tengo que ir a recogerle.
1: ¿Otra vez?
3: Esto es un restaurante serio. Only adults. Mi hijo come de todo.
1: ¿Ah, sí?
3: ¿Te apetece hueva de cangrejo con crema de ortiguillas?
1: Claro, como vosotros sois los guays, sois los libres.

0: una maldición. Acuérdate, hermana, como poseída. Una cigüeña siniestra.
1: Julia, ¿qué haces?
2: Anda, ven que te acompaño a tu mesa.
3: Ha llegado a su destino.
4: Castillo Bocadillo.
5: Todo esto es tuyo.
6: A ver, no se pegan moquitos en la mesa.
2: Estáis muy raros hoy, ¿no?
7: Yo soy de LAMPA.
8: ¿Qué es AMPA?
7: La Asociación de Pamamis.
9: ¿Y cómo lleváis el disfraz de cangrejo?
8: Parece una chistorra.
10: Hay algo de la maldición que no estamos entendiendo. Pues tenemos que quererles. Fingir que les queremos.
11: Lucía es una máquina, ¿eh?
12: Sofía. Mami, yo confío en ti.
0: Igual era una pesadilla, honey. Pues no, honey.
13: Així sona el tràiler de 3 de març, aquesta cinta de 100 minuts de durada, una producció espanyola. Gènere comèdia familiar, així doncs, si busqueu una pel·lícula lleugera per passar una bona estona aquest estiu, aquesta és una de les propostes de la setmana, 3 de març. La història segueix a Ernesto i Julia. És una parella que té la vida perfectament organitzada, han construït una rutina còmoda, tenen clar quin és el seu projecte de futur i han decidit que la maternitat i la paternitat no formen part dels seus plans. Però tot canvia d'un dia per l'altre quan apareixen tres nens que asseguren que són els seus fills. Sense entendre què està passant, la parella haurà d'afrontar una situació completament inesperada i adaptar-se a una realitat que no havien imaginat mai. La pel·lícula juga amb el caos, les contradiccions de la vida familiar i aquella idea que moltes vegades els plans perfectes acaben saltant pels aires. Es tracta d'una comèdia d'estiu amb humor, emocions i una reflexió sobre les sorpreses que ens pot portar la vida. Una cinta que està dirigida per Mar Olid, protagonitzada per Salva Reina i la Kira Miró. També participa Luna Fulgencio, que és una proposta orientada al públic familiar. Una pel·lícula que busca connectar amb l'espectador a través de situacions quotidianes portades a l'exageració. 3 de març és una de les estrenes cinematogràfiques de la setmana. I ara canviarem les rialles del cinema per una pel·lícula molt inquietant. El títol és Insaciable.
14: Creo que me apuntaré a esa cosa.
15: ¿Qué cosa?
14: Nada, un programa de gimnasio.
16: Por esta razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
17: Estos generosos donantes serán vuestros primeros pacientes.
14: Básicamente es fosfato de calcio.
15: ¿Qué?
14: Ceniza humana.

0: que no estás tomando esas pastillas para adelgazar.
1: No sé qué atajo crees haber encontrado, pero vas por el mal camino.
0: Parece que estás enferma. ¿Era esto lo que querías? Estás muy delgada. ¿Estás bien?
2: Amb els efectes sonors, acabem d'escoltar el tràiler d'Insaciable, aquesta pel·lícula que s'estrena avui, del gènere de terror, un thriller psicològic. Per als amants del cinema de terror arriba avui Insaciable, proposta que aposta més per la incomoditat i la tensió psicològica que no pas pels ensurs fàcils. La pel·lícula ens presenta una protagonista atrapada en una situació que a poc escapa del seu control. Una transformació inesperada començarà a afectar la seva manera de veure's a ella mateixa i també la seva relació amb el món que l'envolta. A partir d'aquí, la història explora les pors més internes, l'obsessió pel cos, els límits de la identitat i aquella sensació que alguna cosa està canviant sense poder-hi posar fre. És una pel·lícula que juga amb l'atmosfera, amb la tensió i amb un tipus de terror més psicològic i provocador, una opció ideal per a aquells espectadors que prefereixen una proposta més fosca i diferent. Avui arriba des d'Austràlia aquesta cinta. Es diu Insaciable, que està dirigida per Natalie Erica James, endinsa en el terreny del terror psicològic, com dèiem anteriorment, explora el subgènere conegut com a body horror i té una mirada més inquietant que convencional. Una proposta pensada pels amants del cinema de gènere. Va, deixem enrere el terror i anem cap a una història molt més humana. Anem a escoltar el tràiler, us presentem L'última travessia.
3: Después de esta noche, nos largaremos de aquí para siempre. ¿Estáis preparados para empezar una nueva vida? La lancha saldrá mañana, a las 5 en punto de la mañana. Ofrezco billetes de ida directos a Grecia. Costarán 2.000 por adulto y 1.500 por niño.
4: ¿Qué garantías hay de que mi gente llegue sana y salva?
3: Id al corazón que hay en la valla y continuad hasta llegar al mar.
5: ¡Todo el mundo a la lancha, ya!
3: Todo va a estar bien.
2: Així sona L'última travessia, el seu tràiler. És la quarta proposta que ha... Us portem avui en aquest espai d'estrenes cinematogràfiques de la setmana. L'última travessia és una d'aquelles pel·lícules que posa el focus en les persones que hi ha al darrere dels grans titulars. La història segueix una doctora siriana i la seva filla, que es veuen obligades a abandonar casa seva i emprendre un viatge ple d'incerteses. Durant el camí trobaran altres persones que també busquen una nova oportunitat i que comparteixen una mateixa necessitat, començar una nova vida. La pel·lícula parla de fronteres, desplaçaments i supervivència, però sobretot parla de les decisions difícils que moltes persones han de prendre quan quedar-se ja no és una opció. És un drama que busca emocionar a través de les seves històries, històries personals, i posar rostre humà a la realitat que sovint veiem, no només a través de les notícies. Una pel·lícula que arriba des de Jordània, està dirigida per Bran Andersen, una història de cinema social que té com a eix les migracions i la supervivència. Una cinta que combina l'emoció i la reflexió, una proposta molt dramàtica dins de la cartellera d'aquesta setmana, d'aquest divendres. Vinga, que encara ens queden dues propostes, dues cintes, dues pel·lícules que s'estrenen avui en pantalla gran. Deixem aquestes històries de somnis i anem amb esport i oportunitats. El sueño americano.
6: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador. ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
7: ¿Quieres empezar desde lo más alto?
8: Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
7: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
8: Sí.
6: Todavía no estáis preparados.
7: Habrá que empezar por comerse el cucurucho. Por mi madre, que pagamos dos habitaciones. He speak English. I speak English.
8: Cruz, nos rendimos, cara luchamos.
7: Has hecho trampa.
8: ¿Crees que voy a dejar que una moneda decida por nosotros?
7: Es un chaval que mide 2,13. Es una máquina de guerra. Estamos sin Blanca.
9: No tenía ni idea de que andabais tan chungos, pero...
8: Vale. We just want to show you our player.
10: Where can I see him play? You have a video? Oh, my God.
8: No nos llamará. Ese tío nos ha estafado.
7: Nos hemos endeudado. Nos hemos dejado la vida. ¡Cabréate!
8: Saldremos de esta. La combinación infernal. Caliente, frío. Somos como un grifo.
11: ¿Entonces cuánto debemos?
8: El fracaso es la clave del éxito.
7: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
12: With the first hit.
8: Cuando triunfemos y seamos importantes agentes de la NBA, diremos... Joder, esa etapa fue brutal.
7: Lo que buscamos principalmente son dos cosas. Personas que compartan nuestra pasión y que tengan motivación.
11: O sea que no está pagado.
7: Exacto, muy bien. No lo pareces para nada, pero eres bastante lista. Muy bien.
2: El sueño americano. El cinema esportiu sempre ha tingut una capacitat especial per parlar de superació i aquesta setmana arriba El sueño americano. La pel·lícula utilitza l'esport com a punt de partida per explicar una història sobre les ambicions personals, els sacrificis i la recerca d'una oportunitat. Més enllà de la competició, la cinta posa el focus en les persones que intenten arribar més lluny, a les expectatives que posem sobre els nostres somnis i en el preu que moltes vegades cal pagar per aconseguir-los. Una història que parla de victòries, però també de fracassos, decisions difícils i del camí que hi ha darrere de qualsevol gran objectiu. Una cinta aquesta, El sueño americano, que combina el drama personal amb l'esport, té una mirada sobre l'èxit i les oportunitats i està pensada per un públic ampli. Utilitza l'esport com a metàfora vital en una proposta emocional. És una de les més emocionals de la setmana a la cartellera cinematogràfica. Vinga, acabarem aquestes estrenes cinematogràfiques. Anem per la sisena i última que us portem avui. És una proposta més íntima i diferent. El títol, El mensaje.
13: Ani, despertate. Hay un señor con una tortuga. Anika, cuando conecta con los animales, le aparecen imágenes, a veces en colores, a veces blanco y negro, a veces son sensaciones. Los mensajes parecen encriptados, pero no son. Por eso pedimos siempre que las personas se abran a escuchar.
14: ¿Cuánto aguanta, Tris? Uno, dos...

0: ¿Dónde están mis hermanos?
1: Així sona el mensatge. Hem volgut escoltar íntegrament tot aquest tràiler. Tanquem aquesta secció de cinema d'avui amb el mensatge. Es tracta d'una pel·lícula que aposta per una mirada més sensible i personal. La història segueix una nena amb una capacitat molt especial. Pot comunicar-se amb els animals. Juntament amb els seus tutors, inicia un viatge per diferents territoris, fent de mèdium per mascotes, una aventura que acabarà parlant de la comunicació, la pèrdua i la necessitat que tenim tots de sentir-nos connectats. És una pel·lícula que fuig de les històries més convencionals i proposa una experiència més tranquil·la, basada en emocions i en els petits moments. Una opció per als espectadors que busquen cinema diferent, més contemplatiu i amb una mirada molt humana. Arriba des d'Argentina, es va estrenar el 2025, arriba ara a les pantalles espanyoles, una cinta aquesta, El mensaje, dirigida per Iván Font. Una producció, com dèiem, argentina, que dura 91 minuts, té una mirada entre el realisme i la fantasia i que explora la relació entre humans i els animals. Una proposta molt personal del cinema d'aquesta setmana. Doncs aquestes són les 6 estrenes cinematogràfiques més destacades que arriben aquesta setmana en pantalla gran als cinemes. Misteri amb El Anfitrión, comèdia amb 3 demás, terror amb Insaciable, el drama amb La última travessia, esport i emoció amb El sueño americano i aquesta, la última, una proposta més especial amb El mensaje. 6 maneres diferents de viure al cinema aquest estiu, aquest cap de setmana, estrenes cinematogràfiques, així que ja ho sabeu, una sala fresqueta, una bona pel·lícula, una estona desconnectant de la calor, que també pot ser una molt bona proposta per les vostres vacances.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Déu-n'hi-do, quin bon rotllo que desprèn aquesta cançó. Bàsicament, gairebé totes les que fa aquest senyor, el Bruno Mars. Des del The Romantic, que és l'última, l'últim senzill, On My Soul. Aquest rotllo funky que tant ens agrada. Amb aquesta, una de les grans veus del panorama musical mundial, amb Bruno Mars.
1: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
0: I així hem arribat al punt de 12:15 del migdia. Us seguim acompanyant en directe des de Calafell Ràdio. Som l'emissora municipal de Calafell i cada estiu estem oberts per vacances. Almenys durant aquest mes de juliol, amb aquest magazín que combina molts espais per fer-vos passar un matí ben acompanyats, ben entretinguts. I també aquesta temporada, aquest 2026, cada dia en el programa tenim Emergents. Aquest espai radiofònic que hem deixat enrere en la temporada regular, amb el David Burillo tots els dissabtes, despertant-nos i entrevistant a grups, a músics, a cantants emergents que es van obrint pas en el panorama musical català. I també nosaltres hem aprofitat aquestes entrevistes per anar mica en mica, doncs, recuperant-les i coneixent aquestes noves propostes. Alguns ja comencen a ser noms força importants de la música de Catalunya. Avui els convidats són Lepanto 41.
2: Ja sabeu que això va de conèixer artistes emergents i, per tant, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb el grup emergent Lepanto 41. Molta atenció perquè ara sentirem la seva cançó Quatre Cales.

0: Hola, què tal?
1: Joel, Uller, ara repassarem el vostre projecte. Ja venim de sentir Quatre Cales, una cançó del vostre darrer àlbum, Emergència. Abans de parlar de tot això, expliqueu-nos qui és Lepanto, com es va formar aquest grup?
0: Doncs pues mira, Lepanto 41 es va formar farà uns anys i mig, tres, amb el carrer Lepanto i el bloc 41, que es va formar per... Bueno, ens vam trobar el 3 perquè havíem de fer una reunió per planejar un càmping. I allà amb Fidalgo, amb el Fidalgo, ens va ensenyar pues, una cançó que va escriure, que a partir d'allà pues, vam començar. Sí, ens anàvem ajuntant allà al principi del carrer Lepanto i bueno, ara ja no estem allà, però igualment pues, és el de base i tot.
1: Venim de sentir Quatre Cales, per tant una idea ja es poden fer els nostres oients, però per qui no us conegui encara, quin so us defineix?
0: Bueno, no tenim com un so en concret perquè ens agrada experimentar molt, però bueno, ara últimament pues, estem fent coses més under i més fosques del que veníem, però és això, no ens centrem, tipus, ens va temporades i ens fem el que ens agrada.
1: Molt bé.
0: I al final l'àlbum ha sigut una mica d'experimentació i crec que també l'àlbum amb això, com diferents estils.
1: Sí, sí, totalment. I, bueno, de fet, és el que us anava a preguntar ara. El 13 de març traieu el vostre primer disc, Emergència. Com ha estat aquest procés de creació?
0: Doncs bastant llarg, perquè fem col·laboracions i, bueno, ens vam ficar un repte que potser era una mica més gran del que érem capaços, però també això és el que ens ha motivat a tirar-ho endavant. I, bueno, no ho sé, jo t'ho pots dir alguna cosa. No, això, vull dir, bueno, és complicat, no? Al final, perquè treballes amb molts artistes i molts productors, però bueno, al final
2: hem après molt de tot el procés.
0: Exacte.
1: Clar, perquè, bueno, com dèiem, és el primer disc, llavors, doncs, a poc a poc m'imagino que heu anat traient doncs, aquest resultat tan bo. Imagino que heu estat un temps treballant en aquest àlbum, per tant, ara toca gaudir-lo i no esteu pensant potser en fer nova música, veritat? O ja teniu algunes cançons que comencen a sortir?
0: Bueno, estem preparant coses, però perquè sempre estem fent música i tal. Sí, està bé parar, però a fons nosaltres seguim fent música i quedant per gravar, i doncs, això ens agrada.
1: Molt bé, doncs llavors estarem pendents des d'aquí, Calafell Ràdio, per anar veient quina música aneu traient i a veure si la podem anar publicant. Arriba el bon temps, nois, i això vol dir que comença l'època per excel·lència de concerts. Esteu preparant ja el directe d'aquest àlbum? Quines dates potser teniu a la vista, si és que en teniu?
0: Tenim alguna, però no es pot fer.
2: Encara no es pot.
1: Vale.
0: Ja no es pot anunciar, però serà tutxa i prepararem un directe, bueno, el millor que puguem. Sí. Els que la gent que va venir a Club, que va fer el concert de presentació de l'àlum, ja va veure una mica de la línia que tiraríem, però volem millorar-ho encara més. I això, que es preparin i res. A l'estiu tenim moltes ganes de veure si surt també un concert més.
1: Molt bé, doncs llavors encara queda una mica en incògnita, us podem buscar a les xarxes socials per això, a lepanto.41. Suposo que allà anireu publicant tota la vostra activitat,
0: exacte.
1: Veritat?
0: Efectivament. Sí.
1: Molt bé, nois, doncs ara estem a punt de sentir Som Emergents, una cançó també que forma part d'aquest darrer àlbum. No sé si ens podeu explicar una mica, fer un avançament del que sentirem ara.
0: Bueno, és una cançó que barreja, bueno, de bambú, és de bambú, primer de tot, i barreja una mica doncs, el fet d'estar cuinant aquest àlbum, tipus la cuina, amb el procés d'artistes emergents, i bueno, això barreja, tipus, i de fet en el videoclip, si algú té ganes de veure'l, vam gravar al restaurant Som Terra, doncs hi ha també més referències visuals. També.
2: És el llançament abans de l'àlbum.
0: Sí.
2: Això també pues, ajuda una mica a enfocar el que vindrà, que és, bueno, que és l'àlbum.
0: I el missatge pues, ens sentim bastant identificats. Sí. Jo el que anava a dir és que hem tret unes samarretes que tenen aquest missatge de soc emergent i aquesta és una frase que ens doncs, la sentim molt després.
1: Molt bé. Doncs, nois, ha estat un plaer. Nosaltres seguirem pendents de la feina que aneu fent i gràcies per ser amb nosaltres avui a Calafell Ràdio.
2: A vosaltres.
0: Perfectament, David.
1: Nosaltres ens acomiadem ni més ni menys que amb la cançó Som Emergents.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Sí, que som-hi, 12:43 minuts, divendres, dia 24 de juliol de 2026, a les portes del cap de setmana, però l'actualitat no s'atura. Sigui festiu, sigui divendres, sigui quan sigui, sempre tenim notícies que ens agrada o no d'haver de situar en els nostres tres colors del nostre semàfor de l'estiu. Notícia negativa pel color vermell, la que es trobaria entre el bé i el mal en el groc, i la notícia positiva, quan en tenim, en el color brec, en el color verd. Sempre intentem que hi hagi alguna que ens tregui un somriure o que ens deixi bones sensacions. A vegades és complicat quan us hem de parlar. Doncs, com per exemple, la notícia de color vermell del nostre semàfor d'aquest divendres. I és que aquest dijous una dona de 74 anys ha mort ofegada mentre es banyava a la platja de l'Estany Masmel a Calafell, aquí molt a propet d'on es troba Calafell Ràdio, calafell.tv. L'avís als serveis d'emergència es va rebre poc abans del migdia, després que alguns banyistes la traguessin inconscient de l'aigua i iniciessin les maniobres de reanimació. Tot i la ràpida actuació dels socorristes i del sistema d'emergències mèdiques, no se li ha pogut salvar la vida. En el moment de l'accident, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici oficial de la campanya de bany el passat 15 de juny. Aquesta xifra cal sumar-hi 8 víctimes mortals en piscines i 3 més en aigües interiors. Davant d'aquestes dades, Protecció Civil insisteix en la importància d'extremar les precaucions, especialment entre la gent gran, i recorda que cal evitar el bany si no es troba un no es troba bé o si hi ha qualsevol signe de cansament o malestar. Doncs aquest és el motiu del nostre semàfor de color vermell, aquest recordatori que fins i tot amb bandera verda i amb mar tranquil i també amb la presència del servei de socorrisme de les platges, el mar mai no deixa de comportar riscos i la prudència continua sent la millor prevenció. Vinga, anem per el color groc del nostre semàfor d'aquest divendres. Parlem de la temporada de nidificació de les tortugues careta o babagua, que ja ha començat a Catalunya. El primer niu d'aquest estiu s'ha localitzat a la platja de l'Estartit, al Baix Empordà, molt a prop de la línia de mar. En aquest cas, els especialistes van decidir traslladar alguns dels ous metres fins a una zona més protegida per garantir les millors condicions perquè els ous arribin a bon port. En total, el niu conté 71 ous i des del mateix moment de la troballa es va activar el protocol habitual amb la participació de la Generalitat, la Fundació CRAM, investigadors de la Universitat de Vic i el personal del Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i del Baix Ter. Durant les pròximes setmanes faran un seguiment constant del niu fins que arribin les primeres eclosions, previsiblement cap a finals d'estiu. Cada vegada és més habitual que les tortugues careta escollin les platges catalanes per pondre els ous. Els científics ho relacionen, entre altres factors, amb l'augment de la temperatura de l'aigua del Mediterrani. Aquesta és una notícia positiva per la biodiversitat, però també obliga a protegir aquests espais i demanen la col·laboració dels banyistes si detecten alguna tortuga o algun possible niu. Per això avui el semàfor és groc, és una bona notícia que hauríem situat en el color verd, però aquesta vegada l'hem situat en el color groc perquè és un senyal esperançador per la conservació de l'espècie, però caldrà seguir molt de prop l'evolució d'aquest niu, sobretot per les cries que puguin arribar al mar i puguin, doncs, desenvolupar-se en adultes. Amb èxit, que ens han explicat mil vegades que de totes aquestes tortugues molt poquetes arribaran a l'edat adulta. Vinga, anem pel color verd del nostre semàfor de l'estiu, perquè aquest estiu anar a la platja serà una mica més fàcil per a moltes persones amb discapacitat visual. A la platja de Tarragona, la platja de la Rabassada i també la de Cunit han estrenat un sistema acústic que permet als banyistes invidents entrar i sortir del mar amb més autonomia i seguretat sense haver de dependre constantment d'un acompanyant. El sistema és molt senzill d'utilitzar. Quan l'usuari arriba a les instal·lacions de la Creu Roja, rep una pulsera amb diferents funcions. Un cop dins de l'aigua, unes balises situades a la sorra emeten senyals acústics que serveixen de guia per orientar-se, saber en quina direcció es troba la platja i tornar-hi amb facilitat. La pulsera també incorpora un botó per demanar ajuda, si fos necessari, mentre els socorristes supervisen el bany des de la sorra per garantir la seva seguretat en tot moment. El servei és gratuït gratuït, no cal fer reserva prèvia i estarà disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, complementa altres mesures d'accessibilitat que ja ofereixen aquestes platges, com les passarel·les d'accés, les cadires amfíbies o el material de suport per al bany. Més enllà de la tecnologia, aquesta és una iniciativa que ajuda a fer que un gest tan quotidià com banyar-se al mar estigui a l'abast de tothom, perquè gaudir de la platja també és poder-ho fer amb autonomia, confiança i també igualtat d'oportunitats. Per aquest motiu, avui el semàfor és de color verd per aquesta notícia, una iniciativa que fa molt... que fa de les nostres platges més accessibles i convida a viure l'estiu d'una manera més inclusiva. Sobretot aquestes notícies de color verd, avui també la de color groc, que ens agrada llegir. Tant de bo no tinguéssim que explicar-vos les notícies com la que hem situat avui en el color vermell del semàfor. El semàfor de l'estiu, a l'Obert per Vacances.

Doncs vinga, en 8 minuts arribem a la 1 del migdia. Anem mica a mica apropant el punt i final del programa de l'Obert per Vacances d'aquest divendres, però sempre abans d'arribar al final, abans de dir-vos adeu i de recollir trastets, donem un cop d'ull a l'agenda del web municipal calafell.cat per conèixer, per explicar-vos quines són les activitats programades per les següents hores. I avui divendres, a la festa del carrer del Mar, al nucli del poble de Calafell, es celebra doncs la seva festa, festa del carrer de Mar. A partir de 6:45 de la tarda hi haurà tallers infantils amb la Cíntia Branco, però també hi haurà un espectacle infantil i berenar popular. Serà la placeta del carrer de Mar, a partir, com dèiem, 6:45 de la tarda, avui divendres 24 de juliol. I dins d'aquesta celebració del carrer de Mar, tindrem a partir de 9:00 del vespre sopar de carmanyola i ball amb el duet d'ambient. Així no us ho perdeu, placeta del carrer de Mar, a 9:00 del vespre, sopar de carmanyola i ball a partir de 9:00 del vespre. I demà dissabte, dia 25, a partir de 8:00 del vespre, ballada de sardanes a la plaça de Catalunya, també al nucli del poble de Calafell, serà amb la cobla Maricel. No us ho perdeu. 8:00 del vespre, demà dissabte, plaça de Catalunya, ballada de sardanes. I del cap de setmana ja ho tenim, però permeteu-me que us avanci que aquest dimarts, dia 28, torna el terror a la fresca en el Parc de la Sínia amb la projecció de la pel·lícula Abigail. Projecció gratuïta per als públics valents que els agradi aquest gènere, el gènere de terror, amb aquest terror a la fresca, a 10:00 del vespre. Edat recomanada, majors de 16 anys. Abigail, un grup de criminals segresta una nena aparentment innocent per demanar un rescat. Aviat descobreixen que no és una víctima qualsevol, no es tractaria d'una víctima força innocent, al contrari. Doncs bé, això serà dimarts vinent, dia 28 de juliol. Podeu consultar totes les activitats, ja ho sabeu, al web municipal calafell.cat, a la seva agenda. Doncs vinga, marxem, recollim trastets. Recordeu, demà dissabte, a partir de 11:00 i fins 1:00, dissabte edition de l'Obert per Vacances, recuperant alguns dels espais que han estat protagonistes al llarg d'aquesta setmana que anem finalitzant. Salutacions, sóc el Ferran Boquer. Tot un plaer acompanyar-vos en nom dels companys, dels col·laboradors que també participen del programa. Marxem amb l'Olivia Rodrigo. Stupid Song és una de les últimes cançons, una de les seves últimes propostes. I amb això ens quedem per apropar-nos a 1:00 del migdia. Molt bon cap de setmana a tots. En directe tornem dilluns a 11:00 a l'Obert per Vacances, última setmana d'aquest mes de juliol.

Dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.